0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.
3: Seus aquí al meu costat.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Radio Arrels,
2: a Tarrac 95.5.
3: Je donne

I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Sí, ho pots ben creure, si camina o seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya,

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Millars, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Aterrats al 95.

de l'air, rêve de poussière, rêve de poussière. Elle rêve d'île.

0: Radio Arrels són les 6. Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
0: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rosselló, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcir. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Èguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvinguts als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.
2: L'hora 100% en català.
0: A Radio Arrels.

lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme, un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petada. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Mia, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

Em deixaràs, Ovidi, que pensa el teu barranc del cinc. Em deixaràs, Ovidi, que rememora els teus dies del mestre de Ribera. Mira el coll, el teu poble, les millors peladilles del món, els trabucs millors per a la festa, el cafè licor més explosiu escolta. Des de la Mariola davallen com una cançó les fonts, les innombrables fonts, els rierols, les herbes bones per al fetge i per tal de pixar clar. A l'altra banda de la Mariola hi ha les covetes dels moros, excavades a la mateixa roca. Periòdicament, d'any en any, Joaquim Molas i Xavier Fàbregas van al coll per tal de participar en la concessió d'una espècie de premi de teatre. Aquesta és la versió oficial que se'n dona del cas. En realitat, van al coll a rebre les aigües de la Mariola, a glopets petits, glopets de malaltia o precaució. Tornen després Joaquim Molas i Xavier Fàbregas, lleugers, a prova de colitis i d'ulls de poll. Tornen cofois amb una vara a la mà, amb un bri entre les dents, i són immensament feliços, i reparteixen postals, dedicatòries, autògrafes, i així tornen a Barcelona. Sempre s'adormen al tren, però en arribar a Sitges obren un moment un ull i continuen dormint encara amb una rara felicitat. Deixa'm, Ovidi, que pensa el teu barranc del cinc. Deixa'm que pensa, Ovidi, el teu mestre de Ribera. Deixa'm que pensa l'Alcoi, que et desespera tant i t'estimes tantíssim. En sortir d'Alcoi, on arribar al coll, hi ha una casa modesta, flamígera, i en ella viuen les persones que amb més castedat t'estimes. Jo t'he vist arribar fugitiu com un bandoler, com una llebre, a aquella casa, a aquells amors. Ho he sentit com un esgarrany al mateix tel del cor. Amic meu, Ovidi, germà meu, company meu de tantes nits de lluita i d'esperança, haurà florit ara la teua serra? Haurà florit també el barranc de la batalla? Pensa el teu Alcoi, el de la teua molt amarga infantesa, el de la teua lluminosa i amarga adolescència. Pensa el coll, el teu poble, sols després d'haver-lo pensat, podria continuar el meu camí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Avui som el dilluns 17 d'agost. Benvinguts a Ràdio Arrels. Aquesta és l'hora fresca, una hora fresca que des d'avui i fins divendres passarem junts cada dia de les 7 a les 9 i, com cada dia de l'any, comencem amb la previsió meteorològica que ens presenta l'Enric Balaguer. Ràdio Arrels, bon dia.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present avui gràcies a la tramuntana que bufa regularment amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossiu, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Eguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvinguts als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
3: Doncs finalment encara una setmana de calor. Gràcies, Enric, l'home del temps a Ràdio Arrels, cada matí de les 7 fins a les 11. I l'Enric, que retrobem d'aquí a pocs instants des de l'Universitat Catalana d'Estiu. Comença la Universitat Catalana d'Estiu. Fa més de mig segle que en Prada de Conflent acull l'UCE. Ràdio Arrels, un any més i és i per començar amb l'Enric i el seu convidat, Joan Maluquer, gestor de l'Universitat Catalana d'Estiu, doncs farem el punt de com han anat les inscripcions per aquesta nova edició.
7: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joan Maluquer comença la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Com se presenta primer al nivell de les matrícules?
3: Bé, nosaltres doncs tenim, ja no acceptem matrícules, vull dir, no és que hi hagi gaires places, diguem-ne, les d'embastada, no en podem acceptar. Les úniques que s'accepten són de gent que són matrícules sense estada, és a dir, que són gent que llavors va a cercar-se l'allotjament per la seva banda, però vaja, jo seguim en la tendència de l'any passat i ara també aquests darrers dies s'està accelerant. El que passa que tenim aquesta pega que ens faltarien un centenar de llits ben bé, diguem-ne, per poder atendre mínimament la requesta o les necessitats que tenim de, diguem-ne, aquests dies.
2: La Universitat Catalana d'Estiu té una oferta cada any més important. És que això pot créixer encara?
3: No ho sé, però la veritat és que tens tota la raó. Si s'agafa el programa, quedes, sí que és cert que quan repasses i a l'hora de fer les paginades del programa, que tu veus que és una dimensió que, de coses que, bueno, que hi ha implicada moltíssima gent, molts especialistes, professors, assistents del món professional. És realment espectacular, com a esdeveniment cultural i universitari.
2: Quines són potser les novetats a nivell de formacions, d'aquests cursos o d'aquestes jornades una mica especials?
3: Bé, novetats, val a dir que totes les àrees doncs s'han organitzat en funció d'aquest lema de Països Catalans més que mai, desenvolupament o progrés, que no és el mateix, diguem-ne, créixer que progressar, això és evident, això és el tema d'avui. Llavors, doncs, cada àrea s'ho ha fet seva. Com a novetat, ja s'ha creat una àrea de turisme, que això també és interessant, i al qual hi assistirà doncs l'exconseller Joaquim Nadal, que tant ens ha ajudat a la universitat tots aquests anys. I després ja són coses de detall. També hi ha unes jornades, de les jornades d'espais escrits, que són aquestes rutes literàries. També tornem a reprendre el que és la jornada de cooperativisme, que s'havia quedat a la trentena, i ara hem tornat gràcies a l'impuls de la Direcció General de Cooperativisme, doncs la tornem a rellançar, i bé, jo crec que bé, són 30.000 coses que em sabria greu destacar-ne unes sobre les altres.
2: També és l'ocasió per als participants i també per personatge important del món polític de fer l'obertura del curs polític.
3: Sí, així s'ha vist. Ara, per exemple, doncs, si ja tots ja portàvem, ja no sé quina edició és, de les jornades de la Fundació IRLA, que és l'ocasió doncs perquè es tractin temes i doncs d'interès. Aquí també es commemora l'any Josep IRLA, per tant, i amb l'assistència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per exemple, doncs enguany també cal destacar que la Fundació Refundem la República, que és la fundació que va lligada a Junts, finalment intervé a Prada com a tal. Hi vindrà el secretari general, doncs el senyor Jordi Turull, i també la directora de la fundació, que és Laura Borràs. També intervindran i faran conferències. I això, doncs, nosaltres també una mica és el que organitzem, però també els actes que acollim, que això també jo crec que també és interessant.
2: Justament el criteri és que no vinguin els partits, però que poden venir la fundació dels partits. Això no és una mena d'enguany o de trampa?
3: No, perquè nosaltres, és a dir, com veuràs també els actes, nosaltres de fet no organitzem actes polítics. Allò que digues, mira, el representant de tal partit, de l'altre, perquè això és el que una mica la gent sents tot l'any. i clar, la gent no ens sembla que aquest sigui el nostre paper. Ara, nosaltres com a marca acollim el que convingui, vull dir que això no, i que si algú no hi és organitzant coses és perquè no se'ls ha acudit d'aprofitar el nostre marc per fer-ho, però vull dir que això és així, i nosaltres creiem al revés, que hem de mantenir aquest esperit de unitari o bàsic de totes les forces polítiques del nostre poble, que per exemple doncs nosaltres enguany commemorem els 10 anys, o recordem els 10 anys de la mort de Muriel Casals, i que es titula, en un acte que es titula Reprendre l'esperit, que això vol dir moltes coses, és a dir, que deixem-nos estar de tu, l'altre, el de més enllà, sinó una mica allò que ens fa, allò que ens uneix i que ens empeny en la nostra tasca de país.
2: Parlem dels espectacles que tenim d'excepcional. Me pots dir tots, però de mai vist.
3: Bé, el que farem serà una cosa especial que esperem que surti bé, que nosaltres en commemoració d'aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs se'ns va acudir de mirar de fer una formació d'una orquestra de violoncels, que això és una cosa doncs que és costosa, que costa d'organitzar, que ens vam adreçar a tots els conservatoris una mica coneguts dels Països Catalans i que vam poder detectar, i llavors alguns van respondre, i del Principat n'hi ha tota una colla, però també el Conservatori Superior de les Illes Balears, també el Conservatori Superior d'Alacant, per exemple, i d'altres, doncs que, i després alguns professionals que també venen, i muntarem el dia 20 doncs un concert que seran obres de Pau Casals, doncs per orquestra de violoncels. Jo crec que això serà una manera molt especial de commemorar aquesta efemèride, a més de l'acte que farem pròpiament sobre Pau Casals al migdia.
2: Justament la Universitat Catalana d'Estiu és encara el gran referent dels Països Catalans?
3: Malauradament, segurament que sí. Jo crec que ens agradaria que hi hagués més manifestacions d'aquest tipus, i tot i que també s'ha anat veient que des de la universitat ja bé, fomentem un esperit, i quan tu veus que darrere aquest el correllengua germanat doncs que ha tingut tant, doncs una mica doncs també això també ho vam presentar l'any passat, i eren gent que es fa anys, i alguns doncs són joves d'aquests doncs que han estat implicats amb la universitat també aquests darrers anys, per tant dius bé, alguna cosa o altra serveix, no? I aquí estem, però vaja, i nosaltres ens entrem com una manifestació regular cada any que es fa, i del qual esperem que sorgeixin més iniciatives com ha estat aquesta, vull dir que jo crec que sí que som malauradament aquest referent.
2: S'arreglen els problemes de finançaments?
3: No ben bé, el que passa que bé, ara això ens, la situació ha canviat alguna cosa, hi ha algú que s'ha posat en marxa, però que ens permet de almenys iniciar la universitat. Llavors tu diràs, dius, i acabar-la? Doncs esperem que sí, però vaja, amb alguna certesa més, però és molt difícil treballar amb aquesta pressió. Vull dir que això, perquè organitzes coses i dius, ostres, i això ho podràs afrontar o no? I això és un problema, però vaja, jo esperem que es vagi resolent, ni que sigui empentes i rodolons.
2: Al meu entendre, la Universitat Catalana d'Estiu encara no ha fet forat d'una certa manera amb la població de Catalunya Nord, és a dir, que poca gent a Catalunya Nord hi participen finalment.
3: Home, Déu-n'hi-do, de fet hi participa gent doncs interessant, i que també, com dèiem, que al llarg de l'any també fa coses i iniciatives, i és una oportunitat. També és cert que potser hi ha gent que no aprofita el nostre espai, vull dir que això és ben bé així, però jo crec que alguns joves o altres es van formant, com també ho fa Arrels, com ho fa la Bressola, com ho fan, d'allà sorgeixen noms, que doncs jo crec que d'alguna manera Sí, perquè sobretot establim relacions, és allò que dius, Prada és un espai on coneixes gent, i la gent que en sap treure profit, jo crec que després al llarg de l'any li rendeix, per una qüestió de purament de contactes, jo crec que només això, i d'establir xarxa, doncs jo crec que amb això ja fem.
2: Joan Maluquer, moltes gràcies i bona 58a Universitat Catalana d'Estiu.
3: Gràcies a vosaltres, doncs, per cobrir-nos.
0: Ràdio Arrels.
4: Comença, doncs, la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Era un reportatge de l'Enric Balaguer. L'Enric Balaguer, que des d'avui i durant tota la setmana amb en Miquel Martínez Vila i la Loriana Penyer ens compartiran tota l'actualitat de l'Universitat Catalana d'Estiu. Esteu escoltant Ràdio Arrels, aquesta és l'hora fresca, una hora fresca d'estiu, una hora fresca musical també, i una hora fresca amb notícies de medi ambient, CO2, la crònica del planeta. D'aquí uns minuts parlarem de la descoberta d'una nova espècie al Pirineu.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Descoberta d'una nova espècie al Pirineu català, però no és forçosament una bona notícia. Bon dia. El canvi climàtic continua deixant petjades visibles sobre la fauna catalana, aquest cop a zones d'alta muntanya que haurien de ser refugis naturals per a espècies especialitzades. La tardor passada, investigadors del grup de recerca de biodiversitat i bioindicadors van documentar la presència d'un ratpenat de Besten al Parc Natural del Cadí-Moixeró a 1.870 metres d'altitud, una cota que representa un rècord absolut per a aquesta espècie a la península Ibèrica i la situa tan sols 37 metres de la detecció més elevada d'Europa registrada a Polònia. La troballa no és només excepcional per l'alçada, sinó també pel seu significat ambiental. Aquest quiròpter, catalogat en perill d'extinció a Catalunya, habita tradicionalment en boscos caducifolis madurs situats entre els 500 i els 1.000 metres d'altitud, principalment rouredes i fagedes ben conservades amb arbres vells. La seva presència gairebé al doble d'altura de l'habitual planteja preguntes inquietants sobre la raons d'aquesta ascensió. Els experts apunten directament a l'escalfament global com a causa més probable d'aquest desplaçament altitudinal, sobretot tenint en compte que la campanya de captura es va desenvolupar amb temperatures nocturnes d'uns 20 graus, una xifra excepcionalment alta per al mes de setembre a aquestes cotes a Catalunya. El ratpenat de Besten, amb les seves poblacions aïllades i poc connectades al sud de la seva àrea de distribució europea, esdevé un bioindicador preocupant de com la crisi climàtica redistribueix la fauna i posa en risc ecosistemes forestals madurs que aquestes espècies necessiten per sobreviure.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels!
0: Ràdio Arrels!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Esteu escoltant Ràdio Arrels. Som avui el dilluns 17 d'agost. Aquesta és l'hora fresca, aquesta emissió estiuenca de les 7 a les 9 cada dia, de dilluns a divendres a Ràdio Arrels. Amb la música, també en aquesta hora fresca, Com voleu, germans, que canti, és una cançó de Projecte Mut que ens conduiran fins a les 7:30, l'hora de la previsió meteorològica de l'Enric Balaguer.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, són ara les 7 i 30 minuts, és l'hora fresca, és l'hora de la previsió meteorològica amb l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km/h a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossio, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Èguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvingut als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
3: Gràcies, Enric. Et retrobem a les 8. Nosaltres continuem junts amb la música, però també amb l'Undomínia Mancant. Quins noms de carrer manquen a Catalunya Nord? Avui descobrirem la proposta de l'universitària Míriam Almarcha al micro del Miquel Martínez Vila. I d'aquí a uns minuts seran les efemèrides musicals de la revista Enderrock, que cada dia de l'any ens proposa la Laura Bertran.
7: Bon estiu a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 17 d'agost del 1958 neix Jaume Escala Pujadó, un cantautor i escriptor català. L'any 1983 va guanyar el concurs Cançó 83 i va participar en el disc Horitzons. Posteriorment va gravar Terres de Catalunya i Nascuts a Catalunya, on el músic reivindicava els llenguatges del rock i el country. Amb el nom de Capità Catalunya va gravar Independència Total. L'any 2010 publica Mitjanit a Barcelona i el 2016 reapareix al món musical amb un concert al Barnasants. Escoltem ara Jaume Escala Pujadó amb el tema La meva bandera del seu disc Nascuts a Catalunya.

i el seu programa Ho Domínia Mancant, sabrem quina és la proposta de carrer que em fa Míriam Almarch, professora a la Universitat de Perpinyà.

0: vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, saludem a la Míriam Almarxa. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Que quan t'hem preguntat a qui li haurien de dedicar algun carrer a Catalunya Nord, ens ha respost el Pere Verdaguer. Per què has triat a Pere Verdaguer?
3: Pere Verdaguer és un gegant de la literatura a Catalunya Nord. El Pere Verdaguer sí que hem de recordar que és fill de la retirada, que va venir cap a aquestes terres al 1939, com tots sabem. I, de fet, és un episodi de del seu viscut que va traçar a pàgines, al llibre Pàgines d'un exili ordinari. Això, per qui vulgui també interessar-s'hi, és una publicació del 2002. Pere Verdaguer, escriptor prolífic, amb més de 50 llibres. Ell va militar tota la seva vida. Per això també li devem a aquest carrer. Va ser professor de secundària, també a la facultat. A la facultat el que li devem també és que va ser fundador dels Estudis Catalans, també va ser membre fundador de la PLEC.

0: mentre fou fundador també de l'UCE, de la Universitat Catalana d'Estiu. I només amb això ja ens ve una mica de vèrtic, no? Perquè, uau, és un complet. Què més explicar? Doncs, com a escriptor prolífic, sí que li devem també la primera novel·la a Catalunya Nord, que és amb el títol de Cronomòbil, que és del 66, anteriors a algunes publicacions de Jordi Carbonell. Pere Verdaguer és contes, poesia, és novel·la, és articles a revistes, publicacions de vocabulari. Què més? Llibres de text, manuals de gramàtica, tant en francès com en català. Hi ha el diccionari de Renex, també hi ha el diccionari de rossellonismes que podem consultar. Doncs, publicacions sobre llengua i literatura a Catalunya Nord.
1: Doncs Déu-n'hi-do tota l'obra que va fer Pere Verdaguer, evidentment mereixeria algun carrer. Ell vivia a Perpinyà, ell?
0: Ell s'estava a Perpinyà, sí. Quan ell va venir de Banyoles, sí que durant molts anys van ser a Illa i ell s'estava a Perpinyà. De fet, sí. I ara, perdó, és que clar, la llista és tan gran que ara me dius Perpinyà i ara me ve, faig un enllaç amb el diari de l'Independent. De fet, ell als anys 40-50 és ell que inicia la crònica en català, l'article en català, que va publicar fins a quasi la seva desaparició. No sé, perquè ens despedim del Pere Verdaguer el 2017, però ell publica, si no m'equivoco, fins al 2015-2016 a l'Independent.
1: Doncs això, tota aquesta activitat prolífica, a més la gràcia d'aquesta gent que ha escrit, que li han publicat, diguem-ho, que a més escrivia a premsa, és que diguem que l'obra queda, vull dir que encara sí. es pot continuar llegint. En el cas de Pere Verdaguer és un d'aquests casos que a vegades parlem en aquesta secció, que té algun carreró, de fet, a Perpinyà ara ho buscàvem, té un petit carreró a l'oest, diguem, al sud-oest de Perpinyà, però és una zona residencial, un carreró molt, molt petit, i també té un carreró a Canus, però que potser podria tenir un carrer una mica més gran a la ciutat, no?
0: Totalment d'acord. I tant.
1: Doncs això. Doncs...
0: Sí, i a més, no, d'aquí un parell d'anys no s'escauria bé, perquè això ens va deixar el 2017, no? Podríem celebrar el desè aniversari de la seva desaparició d'aquí un parell d'anys. Vull dir que ens ho podem anar preparant, no? I tindríem un carrer ja preparat per fer commemoració del nostre escriptor.
1: Doncs aviam, no sé si l'Ajuntament està molt pel cas, em sembla que no, però ho podríem anar preparant.
0: Idea, sí.
1: Sí, sí. Ja els hi passarem la idea, en tot cas.
0: Després sí que, clar, hi ha molts premis. Si recordo, doncs Creu Sant Jordi, el 83, també el Premi Joan Blanca, el 2002, me n'oblido, Premi Carles Rahola, també, d'assaig, el 92, i Medalla d'Honor de Perpinyà, el 2016. Vull dir que, veus, tindria una coherència, una continuïtat, tot plegat.
1: Clar, evidentment, aquestes coses doncs ja donen... Sí. I, de fet, ara ell també posa el nom a un premi, un dels premis de la nit de Sant Jordi d'Òmnium, es diu Pere Verdaguer, també. O sigui que, mira, queda així rodó. Doncs aquesta és l'aposta que ens has defensat, Míriam Almarxa, que el Pere Verdaguer, una de les personalitats de la història recent de Catalunya Nord, i que mereixeria no només un carrer, sinó potser un carrer més important que alguns dels que ja té. Moltes gràcies, Míriam, per atendre'ns a Radio Arrels.
0: Gràcies, Miquel. A vosaltres.

arribem a la fi de mica en mica d'aquesta hora fresca. Som el dilluns 17 d'agost. Continuem junts fins a les 9 amb la música. Ara és Pony Posador amb La noble vila de Sous.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8.
1: Els matins d'estiu.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossiu, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Eguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvingut als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
3: A l'escolta de Ràdio Arrels, benvinguts, si arribeu ara sobre les nostres freqüències o a radioarrels.cat. Són les 8, som el dilluns 17 d'agost i aquesta és l'hora fresca. Estem junts avui fins a les 9. Tot seguit, la
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música a Prada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc, etc, l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra, i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament, doncs hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista que era l'Alavedra, ell té, doncs, una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catral, ho he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el pare Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, com un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigra Summa, Virgen Maria, Om Omnes, etc., de les quals donarà els drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos. La implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut, que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada, al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva. Es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, oh, el febrer, el final del 39, el gener del 39, doncs on marxa? No hi marxa. Ell ja hi era, però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit, com a músic, i torna. La por que hi havia és de que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba, gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera per morfologia. Ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va i bé, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vedra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessar una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat, si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baix, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmin al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans i tocant i assajant al matí i anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no beu perquè el madejava, i no beu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla. Però alhora és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, a Pau té una connotació en francès, i ella a París hi havia viscut, hi havia anat, i l'escrivia la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós, que el ridiculitzen si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas. Aleshores, hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes. Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau, sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i em vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Pau Casals, Una vida per la música i la pau, una sèrie presentada i realitzada per l'Enric Balaguer, que recordem, retrobem com cada matí a Ràdio Arrels, cada mitja hora, de les 7 a les 9, per la previsió del temps. Nosaltres continuem junts en aquesta hora fresca que us proposem al llarg de l'estiu. És ara amb la música de Sanseverino.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Les 8 i 22 minuts, sempre a l'escolta de Ràdio Arrels, ens podeu escoltar a les 4 freqüències a Catalunya Nord, al 95 al Rosselló, 95.5 al Conflent, 88.2 al Vallespí, 93.1 a Cerdanya i al Capcir, i també a radioarrels.cat, on podeu trobar igualment les redifusions, els podcasts, les emissions i entrevistes que podeu seguir al llarg de la programació de Ràdio Arrels. Per exemple, d'aquí a la fi del dia retrobareu aquesta entrevista que hem pogut sentir aquest matí al micro de l'Enric Balaguer, que ha entrevistat Joan Maluquer, gestor de l'Universitat Catalana d'Estiu, que comença avui a Prada de Conflent. Joan Maluquer fa el balanç abans de començar de les inscripcions. Una altra proposta que trobareu a radioarrels.cat és aquesta entrevista realitzada per Pere Manzanares al nord català. Joan Pere Pujol acaba de publicar en francès un llibre sobre els partits polítics i els moviments polítics a Catalunya Nord. Una entrevista que podeu seguir cap a les 8 i 48 minuts i que retrobareu també a radioarrels.cat.

0: quasi 27 minuts, esteu escoltant a Ràdio Arrels a les 8:30, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
1: Renaixem de les llums.

renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Les 8 i mitja a l'escolta de Ràdio Arrels. És que continua la calor? La resposta ara mateix amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossiu, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Eguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvingut als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
1: Gràcies, Enric, l'Enric Balaguer, que ens acompanya al llarg d'aquest matí a Ràdio Arrels. Just després dels Trombers ens acompanyarà per una visita amb alguns dels seus convidats que ens fan descobrir aquesta setmana el poble de Tarrarac, al Conflent.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Primer episodi a Tarrerac, un vilatge frontera amb el fenolledès occità.

0: Avui estem a Tarrerac i comencem la visita amb el seu batlle, Jean-Louis Salis, des de l'Ajuntament. Jean-Louis Salis, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Abans de començar, una mena de carta d'identitat de Tarrerac, l'altitud, el nombre d'habitants.
1: Tarrerac, doncs, és un vilatge, un petit vilatge, un petit poble. Hi ha actualment de ben cert una seixantena d'habitants. Bé, hi ha gent que s'hi estan o s'hi estan pas, en fi, que passen la meitat de l'any aquí, fins a una seixantena, ara. Som a 500, cap a 500 metres d'altitud, i és un poble que ha sempre estat petit, mai ha estat un gos poble, i és plantat dins del granit, al mig d'una cuveta, d'un cercle, de lo que vulgàs, i el que fa per això un munt del climat de Tarrerac, de la mentalitat de la gent, perquè jo pensi sempre que i on estàs, de tota manera, ten un quelcom que fa que la gent són d'una manera o d'una altra. Ara. I aquí a l'Ajuntament, doncs, som dins de l'anciana escola que se va construir 1959, el darrer any que feia que vaig ser a l'escola a Tarrerac, perquè jo tota la meva petita escola va ser tot a Tarrerac. I després vaig entrar en sisiemes al Liceu Aragó a Perpinyà. I, voilà, i se va acabar en aquest moment, horrorosament com vam fer en aquest moment, perquè dos anys després l'escola tancava i tindria una ruïna.
0: I abans hi havia una altra escola?
1: Abans i sempre hi ha hagut l'escola a Tarrerac, que era pas... Jo a la meva escola canavi era aquí al lloc de ser de l'altre costat, hi havia una escola veia, hi havia una escola amb una mestressa, un mestre que s'estava dins de l'escola amb tota la seva família, ja que se podran reconèixer.
0: La meva mare va venir a l'escola a Tarrerac.
1: I no l'espia. Me fa temps.
0: Fa temps. Suposo que era dins dels anys 40.
1: N'hi ha qualcun que encara s'esclareixen. Malgratament, la gent no es queda pocs ancians.
0: I també heu dit que hi ha 60 persones. Jo he llegit sobre la documentació que va arribar fins a 150, 180 en un cert moment.
1: A la fi del segle XIX hi va haver cap a 100, un punt d'un centenar de persones. Però que sempre ha estat, i hem pres de seguit, pondejar amb la guerra de 14 i un munt de gent que se'n van anar... i d'aquí sempre estem ara amb el lotissament que tenim ha fet un poc créixer la població, bon, i el que hi ha és que encara tenim pas fora que retret d'ats, tenim encara pagesos que amb la vinya que s'estan a Tarrerac, i qualque petit artisan també que s'estan, o amb les dones que són infermeres o fins a...
0: Si us sembla bé, d'això en parlarem al final. Doncs Jean-Louis Salis, comencem aquesta visita?
1: Podem començar la visita, doncs, aquí a l'Ajuntament, veus, ja hem començat a fer un poc de sondatges, perquè ara, a banda de fer una... De fer quelcom, hi ha de controls, de tot el que vulguis. Fa un any que cerquen, espien, i ja comencen a costar cart.
0: Em vull dir que l'Ajuntament se'n farà un de nou aviat?
1: Aviat. Normalment el treball hauria de començar a partir de fer pensi cap a la tardor. perquè cal passar apressats en França.
0: I a la mateixa zona, aquí mateix?
1: Aquí mateix, aquí mateix, me serà completament canviat, perquè, a més, aquí és impossible anar a quina sala de fer venir gent amb un fotoiogurant, o és impossible. I doncs, fora que per això, ens ho cal fer obligatòriament.
0: I doncs, un moment, tenim un petit ajuntament, una petita sala de festa, a la sala de festa, i també un barbacoa per fer les festes, per fer les torrades.
1: Aquí el caldrà canviar perquè no se va fotre l'aire ja un parell d'anys i gira bé del tornar a canviar.
0: Bé, comencem, sortim doncs de l'Ajuntament ara mateix. I doncs ens trobem al carrer de la Mairie, al carrer de l'Ajuntament.
1: Aquí, a Champs-Élysées del Carac. No, en fi, és la més grossa rua que tenim de Carac, puisque arriba de la ruta de Vinçà i munta fins als horts, abans que hi havia un munt d'horts aquí de sus. Perquè a Carac hi ha aigua.
0: Per sort.
1: Ah, sí, hi ha aigua, hi ha un munt de petits remolls, hi ha un munt d'aigua.
0: No hem dit per la gent de la Plana com s'arriba a Carac.
1: Carac, ho s'arriba per Illa i Montalbà, ho s'arriba per Vinçà, travessar el lac de Vinçà, el baratge, i arribes a Carac. Se cal pas a fora, perquè la gent quan arriben per Vinçà diuen que se passin mai, perquè fins a un quilòmetre de Carac hi ha res. I es fora que la penya i la Garriga.
0: És molt rocós, eh?
1: Sí. Més bon, és així. Sé que tothom que ven de cap a Vinçà ens diu ens triava d'arribar, en francès, sovint, perquè són francesos. Ens trigava d'arribar perquè sabíem pas on anaven.
0: I bé, la pujada és bonica, ara que hi ha el barratge de Vinçà, tota aquesta vista.
1: Sobretot dies un poc més clars que avui, és magnífica. Segur que hi ha empreses originals, perquè s'atravessa una anciana carriera amb el granit aquí. No, és una bona travessada, però bon. Quan on la coneix, segur que és encara més guapo.
0: Avui són un dia d'hivern molt brumós i no es veu el canigú, eh?
1: Ah, no, avui el canigú se veu pas i aquí de Carac hi ha un munt de rodals que se veu el canigú i la mart, i avui no se veu ni el canigú ni la mart. Com un tema un poc més alt, se veu la mart aquí, però avui no. Avui veurem fora que Carac.
0: Com aquest dia no podíem contemplar el canigú, continuarem pels carrers de Carac al proper episodi amb el seu batlle Jean-Louis Salis.
2: Les 8:44 és l'hora fresca.

0: Natura a Ràdio Arrels.
1: Joan Pere Pujol, hi ha gent que et coneixen al país perquè ja has nascut aquí ja fa temps, eh? I tens una passió per la història i durant la teva vida has llegit molts i molts llibres i això potser t'ha donat les ganes d'escriure, perquè has escrit i has publicat moltíssims llibres, llibrets, molts d'aquests autoeditats.
2: Sí, exactament. Potser sempre he tingut la passió del llibre. Cal potser recordar que per la gent de la nostra generació, a l'època no hi havia llibre a les cases. A casa meva, per exemple, l'únic llibre que tenia era l'Evangili. Ni tan sol la Bíblia completa, l'Evangili, i llegien l'Independent. I era pas particular, era la situació de tothom.
1: I quan eres jove, ja estudiant i després entrar dins la vida activa, sempre has comprat molts llibres. Jo recordo que te'n trobaves molt sovint, per exemple, als Encants a Perpinyà, al Marché aux Puces, i també anaves en totes les llibreries de Perpinyà.
2: Sí, exactament. A l'època, per la gent que eren curiosos, que volien saber coses, era difícil de trobar documentació. Jo me recordo, per exemple, que a l'època, quan te passejaves la nit...
1: Quan dius a l'època, són els anys 60.
2: 60-70. Quan te passejaves al centre Vila, veies llum a l'Ajuntament de Perpinyà, pujaves perquè hi havia tot un tal que hi havia una conferència i anaves a escoltar la conferència
1: a la sala Aragó
2: sense saber de què es parlava i qui era l'orador, qui era la seva tendència política, però era habilen de coneixença a l'època. Era pas com altra, perquè internet no existia a l'època. Jo me recordi, per exemple, l'arribada del llibre de poche va ser una cosa extraordinària per a nosaltres, perquè abans els llibres eren caríssims.
1: I encara a vegades ho són.
2: No tant.
1: Bon, després d'haver llegit i comprat tants llibres, te demanaré pas quants perquè ni arribaries a comptar, t'has posat a escriure. Quan vas començar a escriure?
2: Bé, sempre he escrit més o menys, però fa poc que públic, fa un vintena d'anys, perquè també he publicat coses dins revista d'una manera anònim, perquè era funcionari, era pas massa indicat per fer una carrera normal.
1: I has escrit tant en francès com en català?
2: Més aviat he escrit en francès, perquè mai no he tingut una formació en català.
1: Tot i que t'has interessat molt per la cultura, la llengua...
2: A l'època faig part d'una generació que no han estudiat el català, en fi, no parlava el català a casa, i no s'estudiava a l'escola.
1: És un autodidacta.
2: Una mica, sí. I jo no gosava escriure en català perquè...
1: Per por de fer faltes.
2: Per por de fer falta, aquesta por.

0: Avui, bon, tenia, amb els mitjans que tenim, doncs cap problema, eh? Amb internet corregeixes un text i tothom pot escriure i publicar en català.
1: Bon, parlarem pas de la multitud de petits fascicles i llibres que has escrit i publicat. Parlarem del darrer, publicat en francès, Organització et Parti Politique Nord-Català. No s'havia escrit res sobre aquest tema fins ara. Tu has viscut en primera persona tota aquesta evolució
0: Sí.
1: d'aquestes organitzacions dels anys 60 fins ara.
0: Fins ara, sí. Exactament. He estat un observador privilegiat perquè he seguit el moviment nord-català des de la creació del GREC, o l'any o 2 anys després. Doncs he pogut
1: Em
0: veure...
1: sembla que era 62.
0: 62, sí. Doncs he pogut seguir tota l'evolució, he conegut tots els actors i sóc un testimoni privilegiat.
1: Tant del punt de vista d'organitzacions culturals com polítiques, però t'has especialitzat més aviat ara dins l'observació i la recerca de les organitzacions polítiques.
0: Sí, perquè era necessari que el catalanisme es polititzés. I partit de l'idea que al cap de més de mig segle calia fer un balanç de tot això.
1: L'any passat, a Elna, dins del marc de la Setmana Catalana, la darrera que vam organitzar, ara que ha canviat l'Ajuntament, no se pot més fer, precisament ho havíem posat com a debat, fer el balanç del moviment polític nord-català. I tu hi vas participar, vas fer la ponència principal i després vam convidar testimonis. I això ja ho tenies pensat, ja ho tenies mig escrit?
0: Ja el llibre era gairebé ben avançat. Una cosa que tinc de dir és que aquest llibre l'he fet en col·laboració amb gent que han participat en aquest moviment quan era
1: Quan
0: possible.
1: dius participació, vol dir que els has entrevistat, has parlat amb
0: Sí,
1: ells?
0: i els he demanat, a tothom he demanat de corregir el text, perquè a vegades no eren d'acord amb el que escrivia.
1: Del punt de vista factual,
0: Del punt de vista actual. És a dir,
1: després la matèria
0: sí,
1: és
0: hem
1: teva,
0: donat
1: és
0: un
1: teva.
0: text i l'han corregit. No és pas una obra... Ha estat corregit, la gent ha participat quan ha pogut, perquè hi ha moviments que han desaparegut sense més ningú. Altra cosa que vull dir és que aquest treball no té cap orientació ideològica clara. És a dir, he contemplat tot el moviment que va de l'extrema esquerra a l'extrema dreta, passant per centre. No tenia cap prejudici.
1: Joan Pere Pujol, ens pots precisar quan comença i on acaba aquest balanç de les organitzacions i dels partits polítics nord-catalans dins del teu llibre?
0: I bé, comença amb Gil Grau i Josep de l'Oncle i s'acaba amb els moviments actuals.
1: Doncs 60 o més
0: No,
1: anys.
0: 25, més de 25 organitzacions sobre 60 anys.
1: Bon, escolta, ho llegirem amb molt de pa i amb molta atenció. Em sembla que interessarà un públic molt ampli. Quin és, del teu punt de vista, la primera organització política cronològicament, d'aquests darrers 65 anys?
0: La més important ecològicament és l'Esquerra Catalana dels Treballadors, perquè Grau havia fet coses, però era aïllat, eh? No hi havia ningú darrere. La primera organització estructurada realment va ser la CT.
1: Tu em contestaràs o no, eh? Tu personalment has participat en una d'aquestes organitzacions?
0: Sí. Jo he participat com fundador a l'Esquerra Catalana dels Treballadors.
1: És l'única en la qual t'has afiliat?
0: No, perquè m'he afiliat més tard, m'he afiliat a organitzacions del sud, com Estat Català.
1: Sí, però diguem al nord.
0: Del nord, no, no. He provat de llançar aquí Estat Català, però no he reeixit.
1: Dins d'aquest balanç fas una descripció, suposo que encara no he llegit el llibre, fas una descripció i una presentació de cada un d'aquests partits. Actualment, en 2026, és més fàcil o més difícil que un partit polític nord-català tingui una presència social vinculada, diguem, a la societat nord-catalana o no, respecte als inicis? La sociologia del país ha canviat, de Catalunya Nord.
0: Realment no veig cal cercar. Una cosa que no cal pas oblidar és que per un partit polític català, paradoxalment, té d'utilitzar el francès.
1: D'això n'estàs convençut?
0: Ah, sí, estic convençut, perquè hi ha una pèrdua de l'identitat molt forta aquí.
1: Tu ara no tens cap més pretensió política, segueixes sent un observador, ets optimista o no?
0: Mai no he tingut cap pretensió política. He sempre estat, sempre m'he volgut només ser un patriota, és tot.
1: Llavors, la teva mirada ara, en 2026, va cap a l'optimisme o què?
0: Diré que la cosa que ens podria fer optimisme és que l'estat francès està ben ensorrat i que podran pas canviar, tindrà de fer una mena de federalització, on diu l'altre.
1: Tornem amb el llibre. És publicat a Ítaca Edicions. Em pots dir una paraula d'aquestes edicions? Són edicions locals?
0: Són edicions associatives i publico coses molt, molt diferents. Fins a la meva aportació no havien publicat res de català, publicaven poesia només. Mm-hmm. Doncs ho dic a la gent que podrien publicar, de suposar en relació amb aquesta editorial.
1: Que se troba al Conflent.
0: Al Conflent, se troba al Conflent, a prop de Prades.
1: Ítaca ja és tot un símbol, tot un programa.
0: I a més d'això, l'animador és molt, molt simpàtic, ajuda tothom.
1: El responsable d'aquestes edicions és Jo Falieu.
0: Exactament, Jo Falieu, que és un bon corrector, perquè quan publica hi ha un problema, la correcció, sempre corregir i sempre troba les coses.
1: Llavors, organitzacions i partits polítics nord-catalans, escrit en francès, Joan Pere Pujol, edicions Ítaca, on se troba el llibre?
0: Fins ara se troba a un llibreter d'Arles, dos llibreters de Prades, i faré una comanda per en tenir més exemplars
1: i immancablement la llibreria catalana.
0: Sí, la trobaré, pensem a la llibreria catalana.
1: A Perpinyà.
0: A Perpinyà, sí. Bé, a més d'això, bon, la gent se posa en contacte amb Permel, amb la Z, ho pots llegir, sí. edicion@itaca.fr.
1: Bon, edicions en francès, @itaca.fr. Molt bé. Moltes gràcies.
2: Era una entrevista de Joan Pere Pujol al micro de Pere Manzanares. Ràdio Arrels, són les 9, aquí s'acaba l'hora fresca. Cada matí de l'estiu a Ràdio Arrels, de dilluns a divendres, l'hora fresca que us presentaré aquesta setmana. I acabem amb la previsió del temps. Ràdio Arrels, som avui el dilluns 17 d'agost. Bon dia.
3: Els matins d'estiu.

0: El que hem sentit és Viatge, de Gionta i Ricardo, i és l'última cançó que hem sentit d'aquest àlbum Quan miraves a lluny. Moltes gràcies, Antonio Gionta, per haver estat amb nosaltres aquesta setmana a Ràdio Arrels.
1: Gràcies, gràcies a tots i gràcies a tu, Miquel. Gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Eva, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè amb el meu pare anirem a veure els meus cosins.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km/h a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossió, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Èguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serrallonga i 31 a Colliure. Benvingut als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.
5: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.

Això és Estúpidament Feliç, de l'àlbum Respira dels Pets de l'any 2001. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi. Nine, nine.

0: M'estimes de l'àlbum Bon Dia dels Pets de l'any 1997 i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts musicals amb aquest grup de Constantí. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Ernest, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè puc fer cap bussó.

baixo les mans d'en volant. Busco un nerviós per

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossio, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Eguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvinguts als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
2: Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

que ja sabràs. I quan us pugin les begudes, el doble del que et demani, pels seus favors li dones, que a casa de Maria de Magdalena

com el cel li va fer aquest infern. Quan a cada desig li deia demà.

0: escarni del cos llaurat pels anys.
1: És vell, prou que ho sent, és vell, prou que ho sap, és vell, prou que ho nota, és vell,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Joan, tinc 7 anys i mig, m'agrada l'estiu perquè puc mirar la Copa del Món de futbol.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al Cap de Creus.

Sant Pere de Rodes és un monestir benedictí situat al municipi del Port de la Selva, a l'Alt Empordà. És considerat un dels exemples més importants de l'arquitectura romànica catalana. Segons la tradició, el monestir es va fundar al segle VIII, tot i que les primeres evidències documentades daten del segle IX. L'esplendor del monestir va durar fins al segle XIV, moment en el qual es va veure molt afectat per les conseqüències de la pesta, l'increment de la pirateria i el bandolerisme. El monestir seria finalment abandonat durant segles, fins que la Generalitat Republicana va començar les obres de restauració als anys 30, les quals no avançarien gaire durant tota la dictadura i continuarien l'any 73, acabant-se l'any 1999. Sant Pere de Rodes és un conjunt monàstic de grans dimensions, format per l'església, el claustre i les diverses dependències monàstiques disposades al seu voltant. Tot plegat organitzat en terrasses corresponents al desnivell de la muntanya. L'església constitueix un dels exemples més singulars de tota l'arquitectura medieval catalana, fent-se ressò d'obres de l'antiguitat tardana i assenyalant una tendència autòctona de l'arquitectura romànica del segle XI. Actualment el monestir és un museu i s'hi organitzen alguns concerts, com el Festival de Música de Sant Pere de Rodes, en el qual hi van actuar el duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja, que avui els sentirem interpretant la primera peça de les Goyescas d'Enric Granados.

0: Hem sentit el duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cambruja interpretant a quatre mans la primera de les goiesques d'Enric Granados i ens ha servit per parlar del monestir de Sant Pere de Rodes.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Toulouges, 95.
3: Escolteu Radio Arels.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels. És migdia.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcí. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou farà calor. 24 al Capcí, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa, al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
3: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Cultura a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joan Maluquer comença la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Com se presenta primer al nivell de les matrícules?
3: Bé, nosaltres doncs tenim, ja no acceptem matrícules, vull dir, no és que hi hagi gaires places, diguem-ne, les amb estada no en podem acceptar. Les úniques que s'accepten són de gent que són matrícules sense estada, és a dir, que són gent que llavors va acercar-se l'allotjament per la seva banda. Però vaja, jo seguim en la tendència de l'any passat i ara també aquests darrers dies està accelerant. El que passa que tenim aquesta pega que ens faltarien un centenar de llits ben bé, diguem-ne, per poder atendre mínimament la requesta o les necessitats que tenim de, diguem-ne, aquests dies.
2: La Universitat Catalana d'Estiu té una oferta cada any més important. És que això pot créixer encara?
3: No ho sé, però la veritat és que tens tota la raó. Si s'agafa el programa, quedes, sí que és cert que quan repasses i a l'hora de fer les paginades del programa, que tu veus que és una dimensió que, de coses que, bueno, que hi ha implicada moltíssima gent, molts especialistes, professors, assistents del món professional. És realment espectacular, com a esdeveniment cultural i universitari.
2: Quines són potser les novetats a nivell de formacions, d'aquests cursos o d'aquestes jornades una mica especials?
3: Bé, novetats, val a dir que totes les àrees doncs s'han organitzat en funció d'aquest lema de Països Catalans més que mai, desenvolupament o progrés, que no és el mateix, diguem-ne, créixer que progressar, això és evident, això és el tema d'avui. Llavors, doncs, cada àrea s'ho ha fet seva. Com a novetat, ja s'ha creat una àrea de turisme, que això també és interessant, i al qual hi assistirà doncs l'exconseller Joaquim Nadal, que tant ens ha ajudat a la universitat tots aquests anys. I bé, i després ja són coses de detall. També hi ha unes jornades, de les jornades d'espais escrits, que són aquestes rutes literàries. També tornem a reprendre el que és la jornada de cooperativisme, que s'havia quedat a la trentena, i ara hem tornat gràcies a l'impuls de la Direcció General de Cooperativisme, doncs la tornem a rellançar. I bé, jo crec que bé, són 30.000 coses que em sabria greu destacar-ne unes sobre les altres.
2: També és l'ocasió per als participants i també per personatge important del món polític de fer l'obertura del curs polític.
3: Sí, així s'ha vist. Ara, per exemple, doncs, si ja tots ja portàvem, ja no sé quina edició és, de les jornades de la Fundació IRLA, que és l'ocasió doncs perquè es tractin temes i doncs d'interès. Aquí també es commemora l'any Josep IRLA, per tant, i amb l'assistència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per exemple, doncs enguany també cal destacar que la Fundació Refundem la República, que és la fundació que va lligada a Junts, finalment intervé a Prada com a tal. Hi vindrà el secretari general, doncs el senyor Jordi Turull, i també la directora de la fundació, que és Laura Borràs. També intervindran i faran conferències. I això, doncs, nosaltres, o sigui, nosaltres també una mica és el que organitzem, però també els actes que acollim, que això també jo crec que també és interessant.
2: Justament el criteri és que no vinguin els partits, però que poden venir la fundació dels partits. Això no és una mena d'enguany o de trampa?
3: No, perquè nosaltres, és a dir, com veuràs, també els actes, nosaltres de fet no organitzem actes polítics. Allò que digues, mira, el representant de tal partit, de l'altre, perquè això és el que una mica la gent sents tot l'any. i clar, la gent no ens sembla que aquest sigui el nostre paper. Ara, nosaltres com a marca acollim el que convingui, vull dir que això no, i que si algú no hi és organitzant coses és perquè no se'ls ha acudit d'aprofitar el nostre marc per fer-ho, però vull dir que això és així, i nosaltres creiem al revés, que hem de mantenir aquest esperit de unitari o bàsic de totes les forces polítiques del nostre poble, que per exemple doncs nosaltres enguany commemorem els 10 anys, o recordem els 10 anys de la mort de Muriel Casals, i que es titula, en un acte que es titula Reprendre l'esperit, que això vol dir moltes coses, és a dir, que deixem-nos estar de tu, l'altre, el de més enllà, sinó una mica allò que ens fa, allò que ens uneix i que ens empeny en la nostra tasca de país.
2: Parlem dels espectacles que tenim d'excepcional. Me pots dir tots, però de mai vist.
3: Bé, el que farem serà una cosa especial que esperem que surti bé, que nosaltres en commemoració d'aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs se'ns va acudir de mirar de fer una formació d'una orquestra de violoncels, que això és una cosa doncs que és costosa, que costa d'organitzar, que ens vam adreçar a tots els conservatoris una mica coneguts dels Països Catalans i que vam poder detectar, i llavors alguns van respondre, i del Principat n'hi ha tota una colla, però també el Conservatori Superior de les Illes Balears, també el Conservatori Superior d'Alacant, per exemple, i d'altres, doncs i després alguns professionals que també venen, i muntarem el dia 20 doncs un concert que seran obres de Pau Casals, doncs per orquestra de violoncels. Jo crec que això serà una manera molt especial de commemorar aquesta efemèride, a més de l'acte que farem pròpiament sobre Pau Casals al migdia.
2: Justament la Universitat Catalana d'Estiu és encara el gran referent dels Països Catalans?
3: Malauradament, segurament que sí. Jo crec que ens agradaria que hi hagués més manifestacions d'aquest tipus, i tot i que també s'ha anat veient que des de la universitat ja bé, fomentem un esperit, i quan tu veus que darrere aquest correllengua germanat doncs que ha tingut doncs una mica doncs també això també ho vam presentar l'any passat, i eren gent que es fa anys, i alguns doncs són joves d'aquests doncs que han estat implicats amb la universitat també aquests darrers anys, per tant dius bé, alguna cosa o altra serveix, no? I aquí estem, però vaja, i nosaltres ens entrem com una manifestació regular cada any que es fa, i del qual esperem que sorgeixin més iniciatives com ha estat aquesta, vull dir que jo crec que sí que som malauradament aquest referent.
2: S'arreglen els problemes de finançaments?
3: No ben bé, el que passa que bé, ara això ens, la situació ha canviat alguna cosa, hi ha algú que s'ha posat en marxa, però que ens permet de almenys iniciar la universitat. Llavors tu diràs, dius, i acabar-la? Doncs esperem que sí, però vaja, amb alguna certesa més, però és molt difícil treballar amb aquesta pressió. Vull dir que això, perquè organitzes coses i dius, ostres, i això ho podràs afrontar o no? I això és un problema, però vaja, jo esperem que es vagi resolent, ni que sigui empentes i rodolons.
2: Al meu entendre, l'Universitat Catalana d'Estiu encara no ha fet forat d'una certa manera amb la població de Catalunya Nord, és a dir, que poca gent a Catalunya Nord hi participen finalment.
3: Home, Déu-n'hi-do, de fet hi participa gent doncs interessant, i que també, com dèiem, que al llarg de l'any també fa coses i iniciatives, i és una oportunitat. També és cert que potser hi ha gent que no aprofita el nostre espai, vull dir que això és ben bé així, però jo crec que alguns joves o altres es van formant, com també ho fa Arrels, com ho fa la Bressola, com ho fan, d'allà sorgeixen noms, que doncs jo crec que d'alguna manera Sí, perquè sobretot establim relacions, és allò que dius, Prada és un espai on coneixes gent, i la gent que en sap treure profit, jo crec que després al llarg de l'any li rendeix, per una qüestió de purament de contactes, jo crec que només això, i d'establir xarxa, doncs jo crec que amb això ja fem.
2: Joan Maluquer, moltes gràcies i bona 58a Universitat Catalana d'Estiu.
3: Gràcies a vosaltres, doncs, per cobrir-nos.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.
1: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana des de ja fa uns quants episodis, i de fet a aquesta crònica li hem dit que Andreu Turrón no va inventar la tenora. I avui és el dia, doncs, que ens expliqueu una mica d'on ve tot això. Primer de tot, bon dia, Oriol i Pere.
3: Bon dia.
2: Aviam, què passa aquí? La va inventar o no la va inventar?
3: No la va inventar. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Gens ni mica. És un relat que es va posar en plaça fa uns anys i que avui, bastant ràpidament, explicarem amb en Pere, perquè és una cosa, pensi que més enllà de dir un tal ha inventat tal o tal instrument, influeix sobre moltes coses que es pensa i que es diuen sobre la música nord-catalana. En 1849, l'Andreu Turrón participa a finals d'any a un concert que es fa a Perpinyà. Ell és dins l'orquestra que toca. No bé, no és convidat a títol personal, el convidem el Pere Jordà a fer un solo, aquí. No, fa part de l'orquestra. Durant una de les músiques que fan, ell toca la tenora, que és instrument seu. Dins el compte rendu oficial de les diades, no apareix, per dir que no tenia interès en si mateix. En Turrón, que era dins un cercle bastant important de gent de Perpinyà, era amic de persones que treballaven a la premsa. I hi ha una línia dins la premsa en aquell moment que diu que cal felicitar l'Andreu Turrón per haver tocat. La frase completa més, ara no la tindré de memòria, és cal felicitar l'Andreu Turrón per haver ficat un pavelló de metall a la tenora i pel senyor Buix per haver fet patates de 5 quilos. Això és la frase exacta, que mai ha sortit sencera. Per dir, en si mateix, poc interès a la cosa. No estem més parlant d'Andreu Turrón. 3 anys després, l'Andreu Turrón amb militars tocarà, és veritat, als plàtans de Perpinyà. Faran, de fet, 2 concerts, en fet, hi ha un que és anul·lat, no sé què. És el seu mateix amic periodista, que es deia Rodange, que escriu una vegada més què s'ha passat, com s'ha passat l'Andreu Turrón. A l'inici ens explica que l'Andreu Turrón toca la tenora i que el seu pare, el Valentí, havia començat a modificar l'instrument. Primers articles de 1852. I de cop i volta, dins un article, escriu que es diu inventor, no me recordi.
4: Ara mateix tampoc ho tinc present.
3: I de cop i volta surt això. I a partir d'aquí s'ha creat aquest mite que l'Andreu Turrón havia inventat l'instrument i que n'havia fet la primera representació en 1849. De fet, gens ni mica. Els primers rastres que tenim de la tenor, com deien, el tanor o el tenor, era el nom nord-català, a Catalunya Nord, són d'en Rafael Garret. Ja n'hem parlat diverses vegades, que era constructor d'instruments a Perpinyà. Quan es mor, dins el seu lot d'instruments i de material a vendre, trobem els tudells de tenor. I trobem fusta per instruments, doncs per tibes i tenores, en venda. Doncs vol dir que ell, abans 1821, ja treballava sobre instruments anomenats tenors. El Valentí Turrón, que agafa de seguida la successió, fabrica 3, ens arriben, 3 o 4, és això, tenores.
4: Tenim 4 tenores que podem atribuir amb certesa, perquè estan firmades, al Valentí Turrón. N'hi ha 2 que s'han conservat en col·leccions privades aquí a Catalunya Nord, i n'hi ha una al Museu del Palau Lascaris a Niça, i finalment Una altra, que és de les més antigues, ara mateix, que es conserven, al Museu d'Història de la Ciutat de Girona. De fet, en les col·leccions del Museu de la Ciutat d'Història de la Ciutat de Girona es podria dir gairebé que en les tenores que tenen sintetitza l'història de la tenora al segle, de l'evolució de la tenora al segle XIX. També tenen instruments de l'Andreu Turón, en tornarem a parlar. Però vaja, què s'ha de remarcar a propòsit de la tenora? Encara hi ha moltes coses que no tenim clares. Una d'aquestes, per exemple, és que és possible que la tenora no fos coneguda, per exemple, a l'Empordà. La prima sí que ho sabem, això sí. Però tenim exemplars de prima modernitzades d'altres tallers que no són, diguem-ne, de Catalunya Nord, de la part sota administració francesa. En tot cas, de tallers possiblement de l'Empordà en el sentit molt ampli. Però que no porten cap firma i que no podem atribuir amb certesa a cap fabricant. Bé, això són per les primes. De tenores no en tenim d'instruments, no en tenim cap anterior en aquesta antiga tenora del Valentí Turón que es troba a Girona. Tenim la menció que el Garret en fabricava. Encara no tenim clar quina forma podia tenir aquesta tenora. Si era una tenora com l'hereva directa de les xeremies del Renaixement, és a dir, un instrument en una o dues peces amb una sola clau, que és la clau que s'acciona amb el dit petit, i que, per exemple, sabíem que el taller Homs, del qual vam parlar en la crònica dedicada a la prima, va fabricar, però per un ús molt precís, un ús litúrgic, i que fins i tot això era a Calatayud. Però és una cosa que es perd molt ràpidament, a tal punt que de Barcelona estan aquestes xeremies, són instruments empordanesos. Bé, tot això per dir que, a més, sabem que molts d'aquests eren fabricats concretament a Perpinyà, no només, però el més gros de la producció, en tot cas, i de la modernització d'aquests instruments es fa en el taller primer del Valentí Turón, després del seu fill Andreu, però vaja. És un Empordà molt ampli, diguem-ne que és el nord, ben bé, de Catalunya. Bon, en aquest article que esmentava l'Oriol del Rodange, que fa la ressenya o anuncia fins i tot el concert, hi ha una descripció i una síntesi de l'evolució de la tenora. Diu, més o menys citi de memòria, escriu en francès, evidentment, l'instrument era molt limitat en el seu principi, era d'una sola peça, amb una sola clau, i només tenia una octava d'amplitud. L'Andreu Turón passa per aquí, el seu pare comença a afegir clau, i després l'Andreu Turón ho perfecciona en el punt que està, etc. Bon, això és la promoció que fa el fill del Valentí. Però l'instrument ja havia passat per tota una fase d'evolució. I llavors, malgrat tot, de fet, el Valentí Turón posa tota la base, gairebé, de l'instrument, fins i tot tal com el coneixem avui dia. És a dir, les claus al lloc d'on no s'han mogut, des del 1830-40. Però són unes claus molt rudimentàries. No és gens l'instrument que coneixem avui dia de solista, ni que sigui perquè aleshores ni tocava sardanes. Però és el moment on la tenora toca amb cornemusa. I senzillament l'evolució de la tenora d'aquesta xeremia amb una sola clau, que es fa? S'allarga l'instrument pel baix. Es va a buscar la nota greu, les notes greu. Senzillament, el Valentí fusiona dues xeremies en una. La xeremia tenor, que li donarà el seu nom a l'instrument, i la xeremia contralt, que és a dir, una quarta o una quinta, segons com se vegi l'instrument, per sota de la tenora, és a dir, a l'octava baixa del timbre. Bé, el Valentí Turón fusiona aquests dos instruments, allarga la tenora cap a baix i després és aquest instrument que millorarà l'Andreu.
2: I després l'Andreu es queda una mica amb el mèrit, tot i que no el tingui. Doncs moltes gràcies, Oriol i Pere, per explicar-nos aquesta tenora i per què no va ser Andreu Turón qui la va inventar. Amb

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Jep Guzzi, fill de Sant Feliu de Munt, neix el 1932 i mor a Pau el 2018. Professor de castellà i psicoanalista, va viure i fer carrera a Pau, a Occitània. Fill del poeta rossellonès Marcel Guzzi, ell també fou un poeta i també dramaturg, assagista, contista i traductor. De la vintena d'obres publicades, llegirem el poema Gotes, que trobem al recull Poesia oberta, 1950-1990, editat per Columna el 1990. Gotes degotants de les parets calcàries del meu pit, gotes de sang, gotes d'amor, gotes perdudes de timidesa, gotes podrides de por, gotes de suor, gotes d'orina, gotes d'amor i gotes de plors, gotes del torrent que us adjunteu per fer la mar, gotes escombres de la passió, humides a llàgrimes, però àvides de plors, gotes de suor, de sang, de plors de pors d'amor formeu un riu, una infecta barreja de brutícies i d'immensitats, un riu llarg, mar, oceà, continent, d'aigua, riu, monumental, purgatiu, estrany i ple de fang, immens i estrany, rabiós i intrigant, una mar de por de càstigs que engloteixi tots els homes dits de bona voluntat.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Descoberta d'una nova espècie al Pirineu català, però no és forçosament una bona notícia. Bon dia. El canvi climàtic continua deixant petjades visibles sobre la fauna catalana, aquest cop a zones d'alta muntanya que haurien

0: han de ser refugis naturals per a espècies especialitzades. La tardor passada, investigadors del grup de recerca de biodiversitat i bioindicadors van documentar la presència d'un ratpenat de Besten al Parc Natural del Cadí-Moixeró a 1.870 metres d'altitud, una cota que representa un rècord absolut per a aquesta espècie a la península Ibèrica i la situa tan sols 37 metres de la detecció més elevada d'Europa registrada a Polònia. La troballa no és només excepcional per l'alçada, sinó també pel seu significat ambiental. Aquest quiròpter, catalogat en perill d'extinció a Catalunya, habita tradicionalment en boscos caducifolis madurs situats entre els 500 i els 1.000 metres d'altitud, principalment rouredes i fagedes ben conservades amb arbres vells. La seva presència gairebé al doble d'altura de l'habitual planteja preguntes inquietants sobre la raons d'aquesta ascensió. Els experts apunten directament a l'escalfament global com a causa més probable d'aquest desplaçament altitudinal, sobretot tenint en compte que la campanya de captura es va desenvolupar amb temperatures nocturnes d'uns 20 graus, una xifra excepcionalment alta per al mes de setembre a aquestes cotes a Catalunya. El ratpenat de Besten, amb les seves poblacions aïllades i poc connectades al sud de la seva àrea de distribució europea, esdevé un bioindicador preocupant de com la crisi climàtica redistribueix la fauna i posa en risc ecosistemes forestals madurs que aquestes espècies necessiten per sobreviure.
1: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou, farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa, al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
9: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
10: En Pol va anar escales avall fins a arribar a la recepció. Allà, la Iala estava asseguda en un banc, sola. Quan el va veure, va aixecar-se lentament. Les seves mirades es van creuar. Ella va fer els passos que els separaven per llançar-se finalment als seus braços. El va estrenyar amb totes les seves forces. De sobte, se'n va adonar de fins a quin punt estava lligada a ell. Al cotxe, en Pol li va explicar què havia passat.
11: He passat molta por, Pol. Quan he vist a la televisió que en Dolzà s'havia suïcidat, mira, no he tingut un bon pressentiment. Li he estat insistint molt a l'Ahmed perquè em digués on vivia l'imant. Però ell no volia saber-ne res, encara que finalment l'he convençut. Quan hem arribat, ens hem trobat molts policies. Ha sigut horrible. L'Ahmed estava furiós. Crec que aquest cop no et perdonarà per haver-lo involucrat en aquest afer.
12: No ho entenc, no ho entenc. La veritat és que em sembla que em fa un gra massa. Si no li faran res. Sortosament que no has arribat abans. L'assassí t'hauria impedit l'entrada a la casa. Però la Nawaj s'ha afogat. Qui sap on s'haurà amagat.
11: Aleshores, existeix realment un dossier? Doncs el meu pare tenia raó. Cal que em posi en contacte amb ell. Li ho vaig prometre. La Nawaj està en perill fins que l'afer no es faci públic.
12: Aparentment, els assassins no n'estaven al corrent, ni tampoc la bòfia. Tot i que en Costa se'n suma alguna cosa, eh? Aquest home no se'n refia. La xarxa s'estreny entorn d'ella. Això es fa ben difícil.
10: Van arribar a Port Vendres. El port estava tranquil. A l'interior del vaixell, ella va reulir-se contra ell. Era la primera vegada que s'unien els seus llavis. Jugant, l'un va treure-li la roba a l'altre. I quan van quedar-se nus, ell va agafar-la de la mà, portant-la al seu llit. Un cop allà, mica en mica, va sentir com aquesta es resistia. Ell no va insistir-hi.
11: Ho sento.
12: T'estimo també amb les teves pors.
10: Quan ell va voler allunyar-se'n, ella va impedir-ho. Es va reulir contra ell i va abraçar-lo. Van dormir així, l'un al costat de l'altre. Al matí, de nou en Jauet va tornar a picar a la porta de la baixada.
13: Com vas, Ayala? Perdona per les molèsties, però en Pol té una trucada urgent. Calrà que es posi les piles amb el seu telèfon mòbil. Crec que no podré assegurar-li aquest servei durant més temps. Ei, que treballo jo.
11: Atura de rondinar! Vols un cafè?
13: Mira, doncs sí. De fet, he portat croissants, té.
10: En Pol va aparèixer a la cabina.
13: Ha telefonat una tal Nawaj. L'altre dia no m'ho vas explicar tot. És una pel...
10: En Pol va despertar-se de sobte.
12: I què volia?
13: Ha deixat un missatge per a tu.
12: I doncs? Parla, Jauet. És quelcom de seriós.
13: Et demana d'assistir a les exèquies de la Laura Blanchet, que tindran lloc avui a les 2 de la tarda al crematori de Canet.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. El 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Per exemple, pel que fa a la gastronomia, en català ja podem dir, i era hora que siguin oficials, sushi, el plat japonès de pell i d'arròs, el wok, la paella per fregir més ràpidament, el falafel, les boletes de cigró, el tofu, la mozzarella, la búfala, mais també el formatge suís gruyère, amb un Y, com en francès també ha entrat la castanya confitada, el marron glacé, el muesli, que mengeu al matí per esmorzar, el cappuccino, amb TX, evidentment, la clara, la cervesa amb llimona, ha entrat al diccionari. I dos elements gastronòmics dels Balears que ens demanem com és que encara rempàs al diccionari: pomada, la beguda menorquina feta amb ginebra i llimona, i es frit, el plat mallorquí més tradicional.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: A Fullà, 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Literatura a Ràdio Arrels.
3: Joan Pere Pujol, hi ha gent que et coneixen al país perquè hi has nascut aquí ja fa temps, eh? I tens una passió per la història i durant la teva vida has llegit molts i molts llibres i això potser t'ha donat les ganes d'escriure perquè has escrit i has publicat moltíssims llibres, llibrets, molts d'aquests autoeditats.
4: Sí, exactament, potser sempre he tingut la passió del llibre. Cal potser recordar que per la gent de la nostra generació no, a l'època no hi havia llibre a les cases, eh? A casa meva, per exemple, un llibre que tenia era l'Evangili, ni tan sol la Bíblia completa, l'Evangili, i llegien l'Independent, i era pas particular, era la situació de tothom.
3: I quan eres jove, ja estudiant i després entrar dins la vida activa, sempre has comprat molts llibres. Jo recordo que te trobaves molt sovint, per exemple, als Encants a Perpinyà, al Marché aux Puces, i també anaves en totes les llibreries de Perpinyà.
4: Sí, exactament. A l'època, per la gent que eren curiosos, que volien saber coses, era difícil de trobar documentació. Jo me recordo, per exemple, que a l'època, quan te passejaves la nit...
3: Quan dius a l'època, són els anys 60.
4: 60-70. Quan te passejaves al centre Vila, veies llum a l'Ajuntament de Perpinyà, pujaves perquè hi havia tot un pla que hi havia una conferència i anaves a escoltar la conferència...
3: A la sala Aragó.
4: A la sala Aragó, sense saber de què es parlava i qui era l'orador, qui era la seva tendència política, però era habilen de coneixença a l'època. Era pas com altra, perquè internet no existia a l'època. Jo me recordi, per exemple, l'arribada del llibre de Poche va ser una cosa extraordinària per a nosaltres, perquè abans els llibres eren caríssims.
3: I encara a vegades ho són.
4: No tant.
3: Bé, després d'haver llegit i comprat tants llibres, te demanaré pas quants perquè ni arribaries a comptar, t'has posat a escriure. Quan vas començar a escriure?
4: Bé, sempre he escrit més o menys, però fa poc que públic, fa un vintena d'anys, eh? Perquè també he publicat coses dins revista d'una manera anònima perquè era funcionari i tenia... Era pas massa indicat per fer una carrera normal, eh?
3: I has escrit tant en francès com en català?
4: Més aviat he escrit en francès perquè mai no he tingut una formació en català.
3: Tot i que t'has interessat molt per la cultura, la llengua...
4: A l'època faig part d'una generació que no han estudiat el català, en fi, no parlaven català a casa, eh? I no s'estudiava a l'escola.
3: Doncs és un autodidacte.
4: Una mica, sí. I jo no gosava escriure en català perquè...
3: Per por de fer faltes.
4: Per por de fer falta, aquesta por. Avui va obtenir, amb els mitjans que tenim, no és cap problema, eh? Amb internet corregeixes un text i tothom pot escriure i publicar en català.
3: Bon, parlarem pas de la multitud de petits fascicles i llibres que has escrit i publicat. Parlarem del darrer, publicat en francès, Organització i Partit Polític Nord-Català. No s'havia escrit res sobre aquest tema fins ara. Tu has viscut en primera persona tota aquesta evolució d'aquestes organitzacions dels anys 60 fins ara.
4: Exactament. He estat un observador privilegiat perquè he seguit el moviment nord-català des de la creació del GREC, o un any o dos anys després, d'on he pogut...
3: Em sembla que era 62.
4: 62, sí. D'on he pogut seguir tota l'evolució, he conegut tots els actors i sóc un testimoni privilegiat.
3: Tant del punt de vista d'organitzacions culturals com polítiques, però t'has especialitzat més aviat ara dins l'observació i la recerca de les organitzacions polítiques.
4: Sí, perquè... era necessari que el catalanisme es polititzés i he partit de l'idea que al cap de més de mig segle calia fer un balanç de tot això.
3: L'any passat a Elna, dins del marc de la Setmana Catalana, la darrera que vam organitzar, ara que ha canviat l'Ajuntament no se pot més fer, precisament ho havíem posat com a debat, fer el balanç del moviment polític nord-català. I tu hi vas participar, vas fer la ponència principal i després vam convidar testimonis. I això ja ho tenies pensat, ja ho tenies mig escrit?
4: Ja el llibre era gairebé ben avançat. Una cosa que tinc de dir és que aquest llibre l'he fet en col·laboració amb gent que han participat en aquest moviment quan era possible.
3: Quan dius participació, vol dir que els has entrevistat, has parlat amb ells?
4: Sí, i els he demanat, a tothom he demanat de corregir el text, perquè a vegades no eren d'acord amb el que escrivia.
3: Del punt de vista factual.
4: Del punt de vista factual.
3: Després la matèria és teva.
4: I l'han corregit. No és pas una obra... Ha estat corregit. La gent ha participat quan ha pogut, perquè hi ha moviments que han desaparegut sense més ningú. Altra cosa que vull dir és que aquest treball no té cap orientació ideològica clara. És a dir, he contemplat tot el moviment que va de l'extrema esquerra a l'extrema dreta, passant per centre. No tenia cap prejudici.
3: Joan Pere Pujol, ens pots precisar quan comença i on acaba aquest balanç de les organitzacions i dels partits polítics nord-catalans? Dins del teu llibre.
4: I bé, comença amb Gilles Grau i Josep de l'Oncle i s'acaba amb els moviments actuals.
3: Mm. Doncs 60 o més
4: no,
3: anys?
4: No, més de 25 organitzacions sobre 60 anys.
3: Escolta, ho llegirem amb molt de pa i amb molta atenció. Em sembla que interessarà un públic molt ampli. Quin és, del teu punt de vista, la primera organització política, cronològicament, d'aquests darrers 65 anys?
4: La més important, cronològicament, és l'Esquerra Catalana dels Treballadors, perquè Grau havia fet coses, però era aïllat. No hi havia ningú darrere. La primera organització estructurada realment va ser l'ECT.
3: Tu em contestaràs o no, eh? Tu personalment has participat en una d'aquestes organitzacions?
4: Sí, jo he participat com fundador a l'Esquerra Catalana dels Treballadors.
3: És l'única en la qual t'has afiliat?
4: No, perquè m'he afiliat més tard, m'he afiliat a organitzacions del sud, com Estat Català.
3: Sí, però diguem al nord...
4: Al nord no. He provat de llançar aquí Estat Català, però no he reixit.
3: Bon, dins d'aquest balanç fas una descripció, suposo, encara no he llegit el llibre, fas una descripció i una presentació de cada un d'aquests partits. Actualment, en 2026... És més fàcil o més difícil de que un partit polític nord-català tingui una presència social vinculada, diguem, a la societat nord-catalana o no, respecte als inicis? La sociologia del país ha canviat,
4: sí.
3: De Catalunya Nord.
4: Realment no ho veig... Cal cercar una cosa que que el que pas oblidar és que per un partit polític català, paradoxalment, té d'utilitzar el francès.
3: D'això no estàs convençut?
4: Ah, sí, ara estic convençut, perquè hi ha una pèrdua de l'identitat molt forta aquí.
3: Tu ara no tens cap més pretensió política, segueixes sent un observador, ets optimista o no?
4: Mai no he tingut cap pretensió política. He sempre estat, sempre m'he volgut només ser un patriota, és tot.
3: Llavors, la teva mirada ara, en 2026, va cap a l'optimisme o què?
4: Diré que la cosa que ens podria fer optimisme és que l'estat francès està ben ensorrat i que podran pas canviar, tindran de fer una mena de federalització, on diu l'altre.
3: Tornem amb el llibre. És publicat a Ítaca Edicions. Em pots dir una paraula d'aquestes edicions? Són edicions locals.
4: Són edicions associatives i publico coses molt, molt diferents. Fins a la meva aportació no havien publicat res de català, publicaven poesia només. Mm-hmm. Doncs ho dic a la gent que podrien publicar, de suposar en relació amb aquesta editorial.
3: Que se troba al Conflent.
4: Al Conflent, se troba al Conflent. A prop de Prades.
3: Ítaca ja és tot un símbol, tot un programa.
4: I a més d'això, l'animador és molt, molt simpàtic, ajuda tothom.
3: El responsable d'aquestes edicions és Jofalieu.
4: Exactament, Jofalieu, que és un bon corrector, perquè quan publica hi ha un problema, la correcció, sempre corregir i sempre trobar les coses.
3: Llavors, organitzacions i partits polítics nord-catalans, escrit en francès, Joan Pere Pujol, edicions Ítaca, on se troba el llibre?
4: Fins ara se troba a un llibreter d'Arles, dos llibreters de Prades, i faré una comanda per en tenir més exemplars i
3: immancablement la llibreria catalana.
4: Sí, la trobaré, pensem a la llibreria catalana.
3: A Perpinyà.
4: A Perpinyà, sí. Bé, a més d'això, bon, la gent se posa en contacte amb Permel, amb la gent, pots llegir, sí. edicion@itaca.fr.
3: Bon, edicions en francès, @itaca.fr.
4: .fr.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: formació de la cançó protesta, el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa, al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Gounod tenia 52 anys quan s'exilia a Anglaterra, fugint de la guerra franco-prussiana que va esclatar el 1870. Ja havia fet les seves grans òperes, Faust i Romeo i Julieta, sobretot, i també la seva famosa Ave Maria, basada en un preludi de Bach. Durant la seva estada a Anglaterra, continua a compondre, sobretot música religiosa, i comença a escriure una suite per piano, la suite burlesca, una obra satírica en contra d'un crític musical del moment. Va escriure la primera peça, la marxa fúnebre d'una marioneta, però el crític va morir i Gounod va deixar córrer la suite. Més tard la va orquestrar i va tenir molt d'èxit. Es va utilitzar al cinema, a la ràdio, a la televisió. La recordareu, sobretot, perquè sonava en la presentació d'una sèrie televisiva presentada per Hitchcock.

La marxa fúnebre d'una marioneta de Gounod amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca, dirigida per Peter Breiner. Hi ha un munt de peces clàssiques que han estat utilitzades per acompanyar un film, una emissió de ràdio o de televisió, com aquesta de Gounod que acabem d'escoltar. Rossini també ha servit per això en un munt d'ocasions. L'obertura de la seva darrera òpera, Guillem Tell, estrenada el 1829, ha servit, sobretot, en escenes de persecució.

L'obertura de Guillem Tell, de Rossini, amb la Royal Philharmonic Orchestra. I acabem amb Francis Poulenc. Francis Poulenc va néixer el 1899 a París, fill del propietari de la farmacèutica Ron Poulenc. Doncs no havia de tenir problemes financers. Doncs sí que els va tenir als 31 anys. Ja era un compositor reconegut. Va tenir problemes perquè havia perdut molts diners en el banc d'un amic que va fer fallida. A través de relacions va aconseguir que la princesa Edmond de Polignac li encarregués una obra. Una princesa que ja havia fet encàrrecs a altres músics, com Stravinsky, Falla, Satie, i la princesa li va avançar 25.000 francs. L'obra d'encàrrec va ser el concert per dos pianos.

0: El segon moviment del concert per dos pianos de Poulenc amb Leonard Bernstein dirigint l'Orquestra Filarmònica de Nova York.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: les vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

i no sé què pensar. M'havien dit que el destí es burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc, que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

val per gran cosa, que se'n va en un instant, com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, sóc Sergio, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc menjar gelats.

on avance de cartouche en cartouche. J'ai grillé toutes mes

0: Watch your hands.
1: Ràdio Arrels.
2: Pero ven Angelos,

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou, farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: En aquests vin de jazz, el piano és el rei. Comencem amb el pianista Danilo Pérez, que va néixer a Panamà, de família musical. El seu pare era cantant de mambos. Va estudiar als Estats Units i va ser Dizzy Gillespie que el va incorporar a la seva banda, a la seva big band, i li va donar l'impuls necessari cap al reconeixement definitiu. Danilo Pérez manté molts vincles amb el seu país natal, Panamà, i ha iniciat programes d'educació i també festivals de jazz. El 2014 va fer el disc Panamà 500 per recordar que el 1513 l'explorador Vasco Núñez de Balboa va creuar l'Istme, era el primer europeu a arribar a l'oceà Pacífic.

Panamà 500 del pianista Danilo Pérez. Un disc del 1959 que recull gravacions que van fer Chet Baker i Bill Evans, dos grans de la trompeta i el piano. El disc es presentava Chet Baker, Bill Evans, la llegendària sessió. I van interpretar, entre altres, temes de la comèdia musical My Fair Lady, que després se'n faria un film dirigit per George Cukor.

Show Me, de l'espectacle musical My Fair Lady, amb la trompeta i el piano de Chet Baker i Bill Evans. I acabarem amb un trio, el de Dominique Fillon, piano, Kevin Reverand, el contrabaix, i Francis Arnaud, a la bateria, amb un disc publicat el 2011 per una discogràfica japonesa. I és que Dominique Fillon és casat amb una japonesa i això, evidentment, ha facilitat que sigui molt apreciat en aquell país. Són composicions pròpies amb temes dedicats a gent que estima, a la seva dona, a què, al pianista Michel Petrucciani, i el que escoltarem, un homenatge a Al Jarreau, el cantant desaparegut, al febrer 2017.

0: El Mutsamba amb el trio de Dominica Fillon del seu disc As It Comes del 2011. Abans hem escoltat altres dos pianistes, Danilo Pérez i Bill Evans, amb el trompetista Chet Baker.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Zephyr, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè és les vacances i se'm lliure.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa, al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Magazine de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Els 20 de música d'arrels, avui amb un català que és una figura del cant flamenc, va néixer a Badalona el 1973. Miguel Poveda. Yo te lo vi.

Miguel Poveda amb Yo te lo digo cantando. Catalunya ha donat grans noms al flamenc. La Rosalia de Sant Esteve de Sarrovires és un dels casos més coneguts. Avui ens dediquem a Miguel Poveda de Badalona. És un cantaor de flamenc i també canta tangos, boleros, fados. No té arrels andaluses, el pare és de Múrcia i la mare de Castella. I això per ell va ser una dificultat a l'hora de donar-se a conèixer. L'escoltarem també cantant en català. Abans el tenim amb un tango de Triana.

aquest tango de Triana del disc Artesano del 2012, Miguel Poveda, avui. El 2003, Miguel Poveda se'n va viure a Sevilla, vol ser més a prop de les fonts del flamenc, però no descuida els seus orígens catalans i el 2005 publica un disc en català, Desglàs, amb musicacions de poetes com Jacint Verdaguer, Joan Margarit, Maria Mercè Marçal, Joan Brossa, Enric Casasses o Gabriel Ferreter. Es nota, doncs, el coneixement, la bona tria que ha fet de la poesia catalana. Escoltem No et veuré més, una poesia de Joan Margarit.

0: No et veuré més del poeta Joan Margarit amb la musicació i interpretació de Miguel Poveda del disc Desglàs del 2006. Miguel Poveda també va cantar en català al costat de Maria del Mar Bonet en un espectacle, Els treballs i els dies, que van presentar el 2007 a Nova York i després a Catalunya. No es van registrar en disc, només us puc proposar la notícia que en donava la televisió de les Illes Balears.
1: No és la primera vegada que en Maria del Mar Bonet actua a Nova York, però sí la primera que ho fa en un lloc de tant prestigi com el Metropolitan Museu de la ciutat. El teatre s'ha omplert d'espectadors ansiosos per veure Els treballs i els dies, l'estrena d'un concert innovador que ha tret cares conegudes i que reunia la folclori mediterrània de la cantant mallorquina amb el flamenc en català del cantaor Miguel Poveda. La recepció per part d'una audiència entregada i de peu ha satisfet Bonet totalment.
2: Ha estat fantàstic, vull dir, el públic s'ha volcat i l'auditori està molt bé, és perfecte.
1: La ballada novaiorquesa ha regalat una fusió de cultures i estils. Hi han cabut des de jotes mallorquines o flamenc fins a tango o fandangos de Mallorca i Andalusia. Un diàleg entre dues formes d'art en moments tan especials com aquest.

0: Jo no li diria fusió, jo diria diàleg, no? Diàleg entre dos mons que de repent saben que hi ha uns camins que poden recórrer junts.
1: Maria del Mar Bonet presentarà en breu aquests, els treballs i els dies, junt amb Poveda, a festivals de Barcelona i França.

Aquesta és la notícia que en donava la televisió de les Illes Balears d'aquell concert a Nova York de Mariola Marbonet i Miguel Poveda l'any 2007. Acabem amb Miguel Poveda amb un poema de Maria Mercè Marçal.

La cançó del Bes sense port, de Maria Mercè Marçal, musicada i cantada per Miquel Poveda al disc Desglàs del 2006. Avui, els 20 d'arrels, amb el cantaor de Badalona, Miquel Poveda.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Nail, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè jugo al futbol.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sant Joan la Sella, 95 i 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló, 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou, farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, acaba d'any 95.
5: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Literatura a Ràdio Arrels.
3: Joan Pere Pujol, hi ha gent que et coneixen al país perquè hi has nascut aquí ja fa temps, eh? I tens una passió per la història i durant la teva vida has llegit molts i molts llibres i això potser t'ha donat les ganes d'escriure, perquè has escrit i has publicat moltíssims llibres, llibrets, molts d'aquests autoeditats.
4: Sí, exactament, potser sempre he tingut la passió del llibre. Cal potser recordar que per la gent de la nostra generació, no, a l'època no hi havia llibre a les cases, eh? A casa meva, per exemple, l'únic llibre que tenia era l'Evangili, ni tan sol la Bíblia completa, l'Evangili, i llegien l'Independent. I era pas particular, era la situació de tothom.
3: I quan eres jove, ja estudiant i després entrar dins la vida activa, sempre has comprat molts llibres. Jo recordo que te trobaves molt sovint, per exemple, als Encants a Perpinyà, al Marché aux Puces, i també anaves en totes les llibreries de Perpinyà.
4: Sí, exactament. A l'època, per la gent que eren curiosos, que volien saber coses, era difícil de trobar documentació. Jo me recordo, per exemple, que a l'època, quan te passejaves la nit...
3: Quan dius a l'època, són els anys 60.
4: 60-70. Quan te passejaves al centre Vila, veies llum a l'Ajuntament de Perpinyà, pujaves perquè hi havia tot un tall que hi havia una conferència i anaves a escoltar la conferència...
3: A la sala Aragó.
4: A la sala Aragó, sense saber de què es parlava i qui era l'orador, qui era la seva tendència política, però era habilen de coneixença a l'època. Era pas com altra, perquè internet no existia a l'època. Jo me recordi, per exemple, l'arribada del llibre de Poche va ser una cosa extraordinària per a nosaltres, perquè abans els llibres eren caríssims.
3: I encara a vegades ho són.
4: No tant.
3: Bon, després d'haver llegit i comprat tants llibres, te demanaré pas quants perquè ni arribaries a comptar, t'has posat a escriure. Quan vas començar a escriure?
4: Bé, sempre he escrit més o menys, però fa poc que públic, fa un vintena d'anys, perquè també he publicat coses dins revista d'una manera anònima, perquè era funcionari, era pas massa indicat per fer una carrera normal.
3: I has escrit tant en francès com en català?
4: Més aviat he escrit en francès, perquè mai no he tingut una formació en català.
3: Tot i que t'has interessat molt per la cultura, la llengua...
4: A l'època faig part d'una generació que no han estudiat el català, en fi, no parlaven el català a casa, i no s'estudiava a l'escola.
3: És un autodidacte.
4: Una mica, sí. I jo no gosava escriure en català perquè...
3: Per por de fer faltes.
4: Per por de fer faltes, aquesta por. Avui, amb els mitjans que tenim, no és cap problema, amb internet corregeixes un text i tothom pot escriure i publicar en català.
3: Bon, parlarem pas de la multitud de petits fascicles i llibres que has escrit i publicat. Parlarem del darrer, publicat en francès, Organització i Partit Polític Nord-Català. No s'havia escrit res sobre aquest tema fins ara. Tu has viscut en primera persona tota aquesta evolució d'aquestes organitzacions dels anys 60 fins ara.
4: Exactament. He estat un observador privilegiat perquè he seguit el moviment nord-català des de la creació del GREC, o l'any o dos anys després, d'on he pogut...
3: Em sembla que era 62.
4: 62, sí. D'on he pogut seguir tota l'evolució, he conegut tots els actors i sóc un testimoni privilegiat.
3: Tant del punt de vista d'organitzacions culturals com polítiques, però t'has especialitzat més aviat ara dins l'observació i la recerca de les organitzacions polítiques.
4: Sí, perquè... era necessari que el catalanisme es polititzés i partit de l'idea que al cap de més de mig segle calia fer un balanç de tot això.
3: L'any passat, a Elna, dins del marc de la Setmana Catalana, la darrera que vam organitzar, ara que ha canviat l'Ajuntament no se pot més fer, precisament ho havíem posat com a debat, fer el balanç del moviment polític nord-català. I tu hi vas participar, vas fer la ponència principal i després vam convidar testimonis. I això ja ho tenies pensat, ja ho tenies mig escrit?
4: Ja el llibre era gairebé ben avançat. Una cosa que tinc de dir és que aquest llibre l'he fet en col·laboració amb gent que han participat en aquest moviment quan era possible.
3: Quan dius participació, vol dir que els has entrevistat, has parlat amb ells?
4: Sí, he demanat a tothom de corregir el text, perquè a vegades no eren d'acord amb el que escrivia.
3: Del punt de vista factual.
4: Del punt de vista factual.
3: Després la matèria és teva.
4: I l'han corregit. No és pas una obra... Ha estat corregit. La gent ha participat quan he pogut, perquè hi ha moviments que han desaparegut sense més ningú. Altra cosa que vull dir és que aquest treball no té cap orientació ideològica clara. És a dir, he contemplat tot el moviment que va de l'extrema esquerra a l'extrema dreta, passant per centre. No tenia cap prejudici.
3: Joan Pere Pujol, ens pots precisar quan comença i on acaba aquest balanç de les organitzacions i dels partits polítics nord-catalans dins del teu llibre?
4: I bé, comença amb Gilles Grau i Josep de l'Oncle i s'acaba amb els moviments actuals.
3: Mm-hmm. Doncs 60 o més?
4: No, anys. Més de 25 organitzacions sobre 60 anys.
3: Escolta, ho llegirem amb molt de pay i molta atenció. Em sembla que interessarà un públic molt, molt ampli. Quin és, del teu punt de vista, la primera organització política, cronològicament, d'aquests darrers 65 anys?
4: La més important, cronològicament, és l'Esquerra Catalana dels Treballadors, perquè Grau havia fet coses, però era aïllat. No hi havia ningú darrere. La primera organització estructurada realment va ser l'ECT.
3: Tu em contestaràs o no, eh? Tu personalment has participat en una d'aquestes organitzacions?
4: Sí, jo he participat com fundador a l'Esquerra Catalana dels Treballadors.
3: És l'única en la qual t'has afiliat?
4: No, perquè m'he afiliat més tard a organitzacions del sud, com Estat Català.
3: Sí, però diguem al nord...
4: Del nord no. He provat de llançar aquí Estat Català, però no he reixit.
3: Bon, dins d'aquest balanç fas una descripció, suposo, encara no he llegit el llibre, fas una descripció i una presentació de cada un d'aquests partits. Actualment, en 2026... És més fàcil o més difícil de que un partit polític nord-català tingui una presència social vinculada, diguem, a la societat nord-catalana o no, respecte als inicis? La sociologia del país ha canviat, de Catalunya Nord.
4: Realment no ho veig... Cal cercar una cosa que el que pas oblidar és que per un partit polític català, paradoxalment, té d'utilitzar el francès.
3: D'això no estàs convençut?
4: Ah, sí, ara estic convençut, perquè hi ha una pèrdua de l'identitat molt forta aquí.
3: Tu ara no tens cap més pretensió política, segueixes sent un observador, ets optimista o no?
4: Mai no he tingut cap pretensió política. He sempre estat, sempre m'he mogut, només ser un patriota és tot.
3: Llavors, la teva mirada ara, en 2026, va cap a l'optimisme o què?
4: Diré que la cosa que ens podria fer optimisme és que l'estat francès està ben ensorrat i que podran pas canviar, tindran de fer una mena de federalització, on diu l'altre.
3: Tornem amb el llibre. És publicat a Ithaca Edicions. Em pots dir una paraula d'aquestes edicions? Són edicions locals?
4: Són edicions associatives i publico coses molt, molt diferents. Fins a la meva aportació no havien publicat res de català, publicaven poesia només. Mm-hmm. Doncs ho dic a la gent que podrien publicar, de se posar en relació amb aquesta editorial.
3: Que se troba al Conflent.
4: Al Conflent, se troba al Conflent, a prop de Prades.
3: Ithaca ja és tot un símbol, tot un programa.
4: I a més d'això, l'animador és molt, molt simpàtic, ajuda tothom.
3: El responsable d'aquestes edicions és Jo Falieu.
4: Exactament, Jo Falieu, que és molt, que és un bon corrector, perquè quan publica hi ha un problema, la correcció, sempre corregir i sempre trobar les coses.
3: Llavors, organitzacions i partits polítics nord-catalans, escrit en francès, Joan Pere Pujol, edicions Ithaca, on se troba el llibre?
4: Fins ara se troba a un llibreter d'Arles, dos llibreters de Prades, i faré una comanda per en tenir més exemplar.
3: I immancablement la llibreria catalana.
4: Sí, la trobaré, pensem a la llibreria catalana.
3: A Perpinyà.
4: A Perpinyà, sí. Bé, a més d'això, bon, la gent se posa en contacte amb Permel, amb la gent, pots llegir, sí. edicion@itaca.fr.
3: Bon, edicions en francès, @itaca.fr.
4: .fr.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Radio Arrels, a Burquera, 93.

0: Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
4: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
3: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
4: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per molt gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
3: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
4: Pica.
3: Aviam si se sent. És de pedra.
4: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que se guardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
3: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Avui parlarem d'una flor i d'un llibre, tot i que no és Sant Jordi. Parlarem de la rosa i del poema de la rosa als llavis del Joan Salvat Papasseit. No declinarem aquesta paraula de rosa com a la famosa cançó del Jacques Brel sota forma d'un tango. Rosa, rosa, rosa, rose, rose, rosa, rose, rose, rosa, rosa, rum, rosis, rosis. Tot i que en aquesta cançó trobem un element molt important, que és de la nostàlgia. El Jacques Brel, l'alumne, s'avorria en el col·legi i durant la classe recordava la figura de la seva cosina, que es deia Rosa. No, no parlarem d'aquesta declinació del llatí. Ens remuntarem a la rosa dels grecs, el rodon, i més exactament al Rhododactylos eos, que es troba a l'Iliada, a l'aurora de dits de rosa. Eos, la deessa titànica de l'aurora, obria el dia, però també aquesta rosa que obre el dia el tanca. És la famosa lluna de dits de rosa de Safo de Lesbos. I és veritat que no només hi ha un crepuscle, sinó dos: el crepuscle matutí i el crepuscle vespertí. La rosa és, doncs, la imatge de la bellesa i també de la brevetat, de la bellesa efímera. Pensem en el famós poema de Malherbe, Consolation à Monsieur du Perrier. Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Quan la paraula va passar al llatí, va donar rosa. Rosa és la flor, però també és un singular col·lectiu. Són les roses i també les carícies. Doncs podem entendre el títol del poema de la rosa als llavis, de Joan Salvat Papasseit. No és un poema, és un poemari. De fet, són 31 poemes breus compostos entre 1921 i 1923, però que tot com un conjunt forma un himne a l'amor. És un dels llibres més coneguts de poesia catalana, amb la poesia del Miquel Martí i Pol. Aquest llibre de forta càrrega eròtica, tot i això, va ser una obra de lectura obligatòria a les classes de secundària a Catalunya. Va ser publicat el 1923, un any abans de la mort del poeta, de la mort per tuberculosi, i en la seva poesia molt vital, molt vitalista, amagava el que patia a la vida real. De fet, no són els seus últims poemes. Es van trobar encara un faix de poemes sota el coixí del seu llit de mort, que donaria més tard una obra pòstuma, el títol de la qual és Ossa Menor. Però no vull parlar-vos del llibre, sinó llegir-vos dos poemes, perquè la carn d'aquest llibre tan bonic, un llibre amb moltes tintes, amb un frontispici de Josep Obiols, que també va decorar a mà la coberta, com amb dos calígrames, bueno, aquest poemari és una cosa que s'ha de descobrir, més enllà de la paraula, dels altres poetes o dels comentaristes. Si la despullava, si la despullava, oh, la meva amor, un botó que caïa, ja em donava goig, ara la bruseta i el cinyal tot pret, malrosada i fresca, la sina després, al mig de la toalla, clavellets vermells. blanca, bruna i fina com un pa de mel. Més que una moreta collida al carrer, la seva geniva floria de sang verge i desvestida. Juliu dolent sant, camisa de seda com la lluna al ple, la rosa vermella floria també. Si ahir era Ponceia, ara és mon tresor, com la satalia, cada pit rodó. Us deixaré amb aquestes impressions i també uns versos d'una altra rosa, la rosa de paper del Vicent Andrés Estellés. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Us desitjo moltes roses a la vostra vida.

Però, com una consigna, circula, secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper.

0: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'Amuc Cortés, u de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Vela de vos soen amorós. És una cançó escrita per Joan Timoneda i Raimon l'ha reprendut. És una cançó d'amor. Ramon Pelegrejo i Sanchis, del seu nom d'escena Raimon, és un cantant valencià que va reprendre les cançons, com exemple la cançó Vela de vos soen amorós, de Joan Timoneda. Joan Timoneda és un llibreter i editor valencià del segle XV a XVI.
1: Bon dia, la cançó Vela de vos soen amorós, escrit al segle XVI per Joan Timoneda. La canta Ramon, la cançó parla d'amor i d'una dona que no coneix el seu nom. Diu que pensa sempre en ella.
2: La cançó no m'ha agradat perquè la cançó està molt llarga i el trobador està bona i també i les paraules gràcies.
3: Radio Herers, a Sureda, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
7: Professor Joan Becat acaba de publicar un llibre sobre la història dels estudis universitaris catalans a Perpinyà de 1971 a 2008 i el llibre està editat per Terra Nostra. Tenim amb nosaltres l'autor Joan Becat. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Per què has tingut ganes d'escriure aquest llibre?
8: Jo diria que no és ganes, sinó que és una comanda. Perquè el Ramon Gual, que es cuida de Terra Nostra, ja fa anys m'havia dit has d'escriure tot el que ha passat i això per fer memòria. I ho havia deixat. I aquest any, a la Universitat Catalana d'Estiu, l'Institut Franco-Català Transfronterer organitza una mena de seminari sobre els 40 anys de la llicenciatura. I quan me van convidar, fa 5 mesos, m'han dit que era necessari perquè a la universitat sempre hi havia algun problema, que la gent se n'havia descuidat i m'he dit, doncs mira, tenen raó, ho has d'escriure. I és això que he fet. I també per fer homenatge a totes les entitats, a tota la gent que han ajudat. O que, per exemple, per la llicenciatura de català, s'hi van apuntar més de 60 sense saber si s'acabaria el primer any de 3, sense saber si serien els altres. I al llibre, al final, cito la gent. Hi ha documents, hi ha llistes dels estudiants matriculats, de la gent que ha fet cursos, de les entitats que han ajudat, etc etc. Més uns quants que s'hi van oposar, també, i que ens van fer dificultats, tant a Perpinyà, a la universitat, al departament, o a París, també. I són més de 500 persones. Molts s'hi reconeixeran. Doncs ho he fet per agrair, per donar les gràcies, per recordar que aquests s'han mullat i han fet coses. Després, evidentment, totes les peripècies de tot això, com se va crear els primers estudis catalans, l'any 71-72, després del diploma d'universitat, la batalla per la llicenciatura, on Guiu Malé, el president del Consell General, va jugar, i Andorra, el propi cap de govern d'Andorra i el seu ministre, va anar fins a l'Eliseu. Va ser rebut a l'Eliseu i al Quai d'Orsay per tenir el vistiplau per la llicenciatura de català. Imagina, i també al Capès, on van jugar també moltes persones, especialment l'Enric Sicre, tots. És a dir, alguns m'han dit que ho han llegit, ha sortit fa poc, però és com una novel·la. És a dir, que hi ha capítols de peripècia, no dic policiaca, però una novel·la d'acció i d'activitat. I res no ha estat fàcil. Fins i tot hi ha una cosa que potser la gent no sap, que és única a França. La llicenciatura de català és l'únic diploma que sàpigui a França de qualsevol disciplina, qualsevol llengua i llengues regionals, on no és la universitat que l'ha demanat i obtingut, sinó la Federació d'Entitats Catalanes, és a dir, la societat. És la federació que ha negociat, que ha fet el dossier. En aquest moment, el Lluís Llibotry, que se'n cuidava molt, i jo mateix, ens vam bombardejar vicepresidents, era Josep Vidaló qui presidia i qui se va mullar. És a dir, és la societat que ha demanat. I cada vegada que hi ha hagut una dificultat, les entitats, les associacions, tothom s'ha posat endarrere. Sort, sort, perquè no tindríem gran cosa encara avui dia. I per tant, volia donar les gràcies a tots aquests amics, a tota aquesta gent.
7: A l'inici, per què era important i fins i tot normal, com ho dius en el teu llibre, de tenir un ensenyament universitari de català a Perpinyà?
8: A veure, jo vaig néixer a Perpinyà. Vaig viure temps a Sant Feliu de Vall, en un ambient rural de l'època, és a dir, on tothom parlava català. I on tenies contacte amb les coses, amb el territori, amb la gent. I després vaig passar a la universitat. Va ser mestre d'escola i vaig passar a la universitat. I trobava normal, era després de maig 68 també, era després

0: Perquè la gent del país parla català per una bona part, perquè és la història, perquè és a qualsevol país democràtic que s'ha de considerar les coses del país i respectar la gent. Res més d'això.
1: I avui l'Institut Franco-Català Transfrontalier podria ser encara amenaçat?
0: De fet, ho ha estat fa poc. Perquè, a veure, des de que ha començat, és a dir, fa més de 50 anys, 54 anys, hi ha hagut molts presidents de la universitat. Molts. Quatre només van ser favorables o benevolents, van deixar fer o van ser neutres. És a dir, que van deixar fer. L'IVA serà als anys 70, Jansany als anys 90 i més a prop Jean Benquelil i l'actual Ivan Hogué, que deixa fer i per ara no posa trampes. Tots els altres, a un moment o un altre, van ser contraris, van fer entrebancs, van procurar robar els diners que aportaven per fer la casa dels Països Catalans o recuperar-la, la casa mateixa, per donar a d'altres. I alguns ho van fer a trossos. I n'hi ha hagut dos de combat que han procurat fer desaparèixer els estudis catalans, François Ferral i Fabrice Lorente, fa poc. De poc desapareix. Aquí també és perquè el Consell d'Administració, amb Marcel Mateu al davant, la Generalitat, el Consell General, el Consell Departamental i les associacions li van prohibir de destruir els estudis catalans i de robar la casa. Si no, no la tindríem. Ara hi ha un període amb no tanta dificultat. Pot anar. Podria ser millor, perquè no hem recuperat el que el president anterior ha destruït. I, per tant, he fet el llibre també per recordar que van ser realment lluites. I on la gent, sort tenim, que en aquest país, que a Catalunya Nord, la gent és sensible al català, parli la llengua o no, i que si se'ls demana l'ajuda, la donen. I això és una gran, gran cosa, que no tenen totes les regions, però per sort nosaltres tenim la gent amb nosaltres.
1: I on podem trobar el teu llibre?
0: Doncs és l'editorial Terra Nostra que ho publica i com que fa 60 anys el Ramon Gual ha decidit de vendre aquest llibre a preu de cost, 10 euros. I per tant ho trobareu a les llibreries o a altres llocs. Se trobarà a la Universitat Catalana d'Estiu, etc., per 10 euros. Tot i que és molt ben editat, té 160 o 180 o 200 pàgines, vull dir, és una, amb il·lustracions, és una bonica edició, realment. Jo n'estic més que satisfet, orgullós.
1: Doncs, Joan Becat, moltes gràcies per aquesta presentació del teu nou llibre, Els estudis universitaris catalans a Perpinyà, dels inicis a la Casa dels Països Catalans de 1971 a 2008. Doncs, és editat per Terra Nostra. Moltes gràcies, Joan Becat.
0: Gràcies a tu i a Radio Arrels.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
7: Ràdio Arrels.
8: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Ràdio Arrels.
9: Som el dilluns 17 d'agost. El temps finalment continua la calor i continuarà almenys fins a dijous al vespre. Les temperatures màximes d'avui, 34 graus a la plana del Rosselló,

0: 31 graus al Conflent, 25 graus de màxima a Cerdanya, 23 al Capcir. Demà, dimarts, les mínimes de la matinada, doncs encara altes, 24 graus a Perpinyà i a Elna, 23 a Ceret, 21 graus a Prada, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i molt més agradables, fresques fins i tot, podríem dir, 13 graus a Formiguera i a Sallagosa. En canvi, durant la tarda, doncs de nou farà calor. 24 al Capcir, 26 demà a la tarda de màxima a Cerdanya, 31 al Conflent, 34 graus a la costa, al Rosselló i a les Corberes. Tot això sota el sol a tot el país. Un sol que durarà fins a dijous, tot i que a partir de dimecres sobre el relleu se farà el clàssic temps de després del 15 d'agost, és a dir, xàfecs temporals i alguna tempesta. I ho recordem, hem d'esperar fins a divendres per veure les temperatures màximes passar finalment per sota dels 30 graus, però ja en tornarem a parlar.
1: Radio Arers, a tercera, 95.
0: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 17 d'agost del 1958 neix Jaume Escala Pujadó, un cantautor i escriptor català. L'any 1983 va guanyar el concurs Cançó 83 i va participar en el disc Horitzons. Posteriorment va gravar Terres de Catalunya i Nascuts a Catalunya, on el músic reivindicava els llenguatges del rock i el country. Amb el nom de Capità Catalunya va gravar Independència Total. L'any 2010 publica Mitjanit a Barcelona i el 2016 reapareix al món musical amb un concert al Barnasants. Escoltem ara Jaume Escala Pujadó amb el tema La meva bandera del seu disc Nascuts a Catalunya.

0: era la meva bandera de Jaume Escala Pujador.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Joan Maluquer comença la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Com se presenta primer al nivell de les matrícules?
5: Bé, nosaltres doncs tenim, ja no acceptem matrícules, vull dir, no és que hi hagi gaires places, diguem-ne, les embastada, no en podem acceptar. Les úniques que s'accepten són de gent que són matrícules sense estada, és a dir, que són gent que llavors va acercar-se l'allotjament per la seva banda, però vaja, jo seguim en la tendència de l'any passat i ara també aquests darrers dies s'està accelerant. El que passa que tenim aquesta pega que ens faltarien un centenar de llits ben bé, diguem-ne, per poder atendre mínimament la requesta o les necessitats que tenim de, diguem-ne, aquests dies.
4: La Universitat Catalana d'Estiu té una oferta cada any més important. És que això pot créixer encara?
5: No ho sé, però la veritat és que tens tota la raó. Si s'agafa el programa, quedes, sí que és cert que quan repasses i a l'hora de fer les paginades del programa, que tu veus que és una dimensió que, de coses que, bueno, que hi ha implicada moltíssima gent, molts especialistes, professors, assistents del món professional. És realment espectacular, com a esdeveniment cultural i universitari.
4: Quines són potser les novetats a nivell de formacions, aquests cursos o d'aquestes jornades una mica especials?
5: Bé, novetats, val a dir que totes les àrees doncs s'han organitzat en funció d'aquest lema de Països Catalans més que mai, desenvolupament o progrés, que no és el mateix, diguem-ne, créixer que progressar, això és evident, això és el tema d'avui. Llavors, doncs, cada àrea s'ho ha fet seva. Com a novetat, ja s'ha creat una àrea de turisme, que això també és interessant, i al qual hi assistirà doncs l'exconseller Joaquim Nadal, que tant ens ha ajudat a la universitat tots aquests anys. I després ja són coses de detall. També hi ha unes jornades, de les jornades d'espais escrits, que són aquestes rutes literàries. També tornem a reprendre el que és la jornada de cooperativisme, que s'havia quedat a la trentena, i ara hem tornat gràcies a l'impuls de la Direcció General de Cooperativisme, doncs la tornem a rellançar, i bé, jo crec que bé, són 30.000 coses que em sabria greu destacar-ne unes sobre les altres.
4: També és l'ocasió per als participants i també per personatge important del món polític de fer l'obertura del curs polític.
5: Sí, així s'ha vist. Ara, per exemple, doncs, si ja tots ja portàvem, ja no sé quina edició és, de les jornades de la Fundació IRLA, que és l'ocasió doncs perquè es tractin temes i doncs d'interès. Aquí també es commemora l'any Josep IRLA, per tant, i amb l'assistència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Per exemple, doncs enguany també cal destacar que la Fundació Refundem la República, que és la fundació que va lligada a Junts, finalment intervé a Prada com a tal. Hi vindrà el secretari general, doncs el senyor Jordi Turull, i també la directora de la Fundació, que és Laura Borràs. També intervindran i faran conferències. I això, doncs, nosaltres també una mica és el que organitzem, però també els actes que acollim, que això també jo crec que també és interessant.
4: Justament el criteri és que no vinguin els partits, però que poden venir la fundació dels partits. Això no és una mena d'enguany o de trampa?
5: No, perquè nosaltres, és a dir, com veuràs també els actes, nosaltres de fet no organitzem actes polítics. Allò que digues, mira, el representant de tal partit, de l'altre, perquè això és el que una mica la gent sent tot l'any. I clar, la gent no ens sembla que aquest sigui el nostre paper. Ara, nosaltres com a marca acollim el que convingui, vull dir que això no... I que si algú no hi és organitzant coses és perquè no se'ls ha acudit d'aprofitar el nostre marc per fer-ho, però vull dir que això és així. I nosaltres creiem al revés, que hem de mantenir aquest esperit unitari o bàsic de totes les forces polítiques del nostre poble, que per exemple doncs nosaltres enguany commemorem els 10 anys, o recordem els 10 anys de la mort de Muriel Casals, i que es titula, amb un acte que es titula Reprendre l'esperit, que això vol dir moltes coses, és a dir, que deixem-nos estar de tu, l'altre, el de més enllà, sinó una mica allò que ens fa, allò que ens uneix i que ens empeny en la nostra tasca de país.
4: Parlem dels espectacles que tenim d'excepcional. Me pots dir tots, però de mai vist.
5: Bé, el que farem serà una cosa especial que esperem que surti bé, que nosaltres en commemoració d'aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs se'ns va acudir de mirar de fer una formació d'una orquestra de violoncels, que això és una cosa doncs que és costosa, que costa d'organitzar, que ens vam adreçar a tots els conservatoris una mica coneguts dels Països Catalans i que vam poder detectar, i llavors alguns van respondre, i del Principat n'hi ha tota una colla, però també el Conservatori Superior de les Illes Balears, també el Conservatori Superior d'Alacant, per exemple, i d'altres, doncs i després alguns professionals que també venen, i muntarem el dia 20 doncs un concert que seran obres de Pau Casals, doncs per orquestra de violoncels. Jo crec que això serà una manera molt especial de commemorar aquesta efemèride, a més de l'acte que farem pròpiament sobre Pau Casals al migdia.
4: Justament la Universitat Catalana d'Estiu és encara el gran referent dels Països Catalans?
5: Malauradament, segurament que sí. Jo crec que ens agradaria que hi hagués més manifestacions d'aquest tipus, i tot i que també s'ha anat veient que des de la universitat ja bé, fomentem un esperit, i quan tu veus que darrere aquest correllengua germanat doncs que ha tingut doncs una mica doncs també això també ho van presentar l'any passat, i eren gent que es fa anys, i alguns doncs són joves d'aquests doncs que han estat implicats amb la universitat també aquests darrers anys, per tant dius bé, alguna cosa o altra serveix, no? I aquí estem, però vaja, i nosaltres ens entrem com una manifestació regular cada any que es fa, i del qual esperem que sorgeixin més iniciatives com ha estat aquesta, vull dir que jo crec que sí que som malauradament aquest referent.
4: S'arreglen els problemes de finançaments?
5: No ben bé, el que passa que bé, ara això ens, la situació ha canviat alguna cosa, hi ha algú que s'ha posat en marxa, però que ens permet de almenys iniciar la universitat. Llavors tu diràs, dius, i acabar-la? Doncs esperem que sí, però vaja, amb alguna certesa més, però és molt difícil treballar amb aquesta pressió. Vull dir que això, perquè organitzes coses i dius, ostres, i això ho podràs afrontar o no? I això és un problema, però vaja, jo esperem que es vagi resolent, ni que sigui empentes i rodolons.
4: Al meu entendre, l'Universitat Catalana d'Estiu encara no ha fet forat d'una certa manera amb la població de Catalunya Nord, és a dir, que poca gent a Catalunya Nord hi participen finalment.
5: Home, Déu-n'hi-do, de fet hi participa gent doncs interessant, i que també, com dèiem, que al llarg de l'any també fa coses i iniciatives, i és una oportunitat també cert que potser hi ha gent que no aprofita el nostre espai, vull dir que això és ben bé així, però jo crec que alguns joves o altres es van formant, com també ho fa Arrels, com ho fa la Bressola, com ho fan, d'allà sorgeixen noms, que doncs jo crec que d'alguna manera sí, perquè sobretot establim relacions, és allò que dius, Prada és un espai on coneixes gent, i la gent que en sap treure profit, jo crec que després al llarg de l'any li rendeix, per una qüestió de purament de contactes, jo crec que només això, i ja d'establir xarxa, doncs jo crec que amb això ja fem.
4: Joan Maluquer, moltes gràcies i bona 58a Universitat Catalana d'Estiu.
5: Gràcies a vosaltres, doncs, per cobrir-nos.

0: l'hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
3: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: serà.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, me dic Anna, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè puc nedar amb els peixos i fer paddle amb les meves cosines.

viatjant, quan ja hauràs estimat, dius que potser voldràs tornar al meu costat. Quan jo ja hauré viscut, plorat, estimat, rigut, dius que potser em buscaràs on m'has perdut.

0: l'últim petó, i pel que semblava era de debò. Però avui ja ens hem fet un últim petó i de veritat que us semblava que era de debò.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Tuí, 95.
1: Radio Arrels.
2: A la Guingueta d'Ix, 93.1.

No saps el greu dilema que em provoca passar de tot i no dir-te ni mu. Però avui jo sóc aquí, toca qui toca,

Sarte amb tants sondejos. A tu jo no puc fer-te llum de gas. Aquestes coses sols les fan els lletjos.

0: Il volcio e la rumba.
1: Thank you.

exquisite wife.

0: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Tour.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

carres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

Radio Arels, a Prada, 95.5.

sempre recordaria-la. Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

s'instruïen al seu voltant, al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons.

Ella ens va dir d'on venia i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor,

sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.

0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Vilamulaca, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: plonge en cœur abîmé.
1: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Ha, bibi, ha, bibi, ha.

Farem que tornin els somriures que algú ens va robar. Farem que els somnis formin part d'aquesta realitat.

estos,

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels en català.